0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: i Cat Weekend.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Casa Babilón és la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 de

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo no...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

up here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: ma gli che gotte sta tan amon. Un reconec, un reconeixo, ma gli è arrivata a toccare la llum. Li me cercate sta tan avall. Il reconeco tenia clar, però me liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé, és que no sé què, no sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que jo què sé, tio, no sé.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

hands up.

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Death Boy!

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

0: show, come find me.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
3: Acabés la nit de Sant Joan.
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
5: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
6: Què li has fet a la meva filla?
7: No pot anar, això.
5: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Escoltes ICAT.
9: Swim. Waterfall and all your skin. Swim.

pretty. He is so fine.

0: i Cat Weekend.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
4: Per 2.
0: 2 presentadors,
4: 2 presentadors,
0: 2 hores de programa.
4: 2 hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullan.
1: Les 9, és diumenge, i això vol dir que comencem un nou ICAT Mans. Des d'ara i fins a les 10 d'aquest matí, a la sintonia d'ICAT, per tant, arriba tot el wall, el folk i la música d'arrel. Avui passarem de puntetes per les propostes del Perifèria Cultural, que ha obert portes aquest mateix cap de setmana i s'allargarà fins a mitjans de novembre arreu dels Països Catalans, i en parlarem amb el seu director artístic, en Titot Rivera. Ens farem ressò del concurs Sons de la Mediterrània, que arriba a la 19a edició, acaba de fer convocatòria. Un concurs que ha donat alegries com les del Camp Paradise, la Roba Estesa o bé Trèvol, per citar algunes de les formacions que s'han en tot aquest guardó. I també us parlem d'una proposta musical que ens arriba des de la Plana de l'Empordà, un duet que ha convertit els paisatges precisament de l'Empordà, del Pla de l'Estany o bé de la Garrotxa en cançons delicades, vitalistes i profundament arrelades al territori. Ens presenten aquests Foresta, el seu primer treball, Esclat de Maig. I tot plegat ho farem entrar fins a les 10 d'aquest matí aquí a l'ICAT Mans, que us oferim amb la Rosa Silluel, el muntatge musical, amb en Quim Rutllant a la locució, amb tot el folk, el wall i l'arrel.
0: A ICAT comença l'ICAT Mans, amb Quim Rutllant.
1: Anem-hi. La primera peça és una novetat del nou disc de Trèvol, Folk d'Extra Radi, sortia aquest mateix divendres, Granaïna de Montaverner. Yeah.

0: Nou disc dels Trèvols, haurem de parlar amb ells d'aquest tema, la Leonie, la Laia, en Bernat i en Martí, que han publicat Folk d'Extra Radi, uns Trèvol que van embalats des de que van guanyar ara fa 2 anys llargs el concurs Sons de la Mediterrània, precisament del concurs que us parlem tot seguit.
1: Els diumenges de 9 a 10 del matí i Catmans. Sí.

0: La música d'arrel continua buscant noves veus, noves mirades i noves maneres d'explicar-se. I una de les grans portes d'entrada per als projectes emergents torna a obrir-se aquests dies. Ja està en marxa la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, impulsat pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Andarroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, el suport també d'aquest programa que esteu escoltant. Fins al dia 15 de juny, grups i solistes poden presentar-hi les seves propostes de folk i de músiques d'arrel mediterrànies. A través del web del certamen, el jurat seleccionarà tres finalistes que actuaran en directe a la propera Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el projecte guanyador. Jordi Martí, director de la revista Sons, ens parla de l'objectiu d'aquest concurs.
1: Doncs el concurs Sons de la Mediterrània està dirigit sobretot a grups o a músics solistes que d'alguna manera renovin la música d'arrel. Això és un concepte molt ampli, però bé, dins d'aquesta definició hi poden entrar moltes coses, però bé, és una escena que afortunadament en els darrers anys doncs estan sortint coses molt interessants i el concurs el que vol fer és servir una mica de parador a totes aquestes propostes joves i emergents.

0: El premi inclou una gravació i promoció d'un disc professional, una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals i circuits de folk del país, com per exemple el Tradicionarios, el Circuit Folk, el FIMPT, a Vilanova i la Geltrú, el Corre, que toquen a Blanes, entre d'altres. A més, el projecte guanyador entrarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport a la creació artística.
1: Propostes amb músics que eren superjoves quan es van presentar al concurs i que ara són ja músics ja més que fets, no? amb carreres molt sòlides. O, bueno, per dir dos noms, per exemple, l'Anaïs Falcó i el Manu Sabater, que ara estan dirigint el Tradicionari juntament amb Andrea Moliner, doncs han passat pel concurs Sons amb diverses formacions i amb algunes fins i tot ja que pràcticament eren adolescents, no? I ara doncs ja observen el concurs des d'una altra perspectiva, no? I això doncs està bé perquè vol dir que hi ha una continuïtat i bé, i una renovació i un relleu generacional. L'escena del folk ha canviat molt, no? I és significatiu també com el discurs, no? dels grups, vull dir, també és cada cop més habitual que hi hagi grups o músics que ressignifiquen la música tradicional, no? I això ho hem vist sobretot, per exemple, amb reivindicacions de gènere, no? o feministes, que és una cosa que abans el folk i en general la música doncs no estava molt present als escenaris, i en canvi ara sí, no? I vull dir que hi ha una renovació tant a nivell sonor com a nivell discursiu. Okay.

0: El palmarès del concurs explica també una part important de la història recent del folk català. D'aquí n'han sortit noms com Roba Estesa, Val Camparades Orquestra, Clàudia Cabero, Marc Grimal, Bumditi, Trèvol, Criatures o Sorgen, guanyadors de la darrera edició d'aquest concurs.
1: Hi ha hagut grups com aquests que dius, o el més recent a l'Osa, no? Per exemple, que és un grup que fa folk, que no surt estrictament de l'escena del folk, però que s'apropa a les cançons tradicionals catalanes d'una manera molt fresca i que està fent que sonin cançons tradicionals catalanes en ambients on abans no hi sonaven, no? I, no sé, el cas que dius de les Balkan, doncs és un altre... És un cas també doncs, com molt espectacular, no? Perquè ara mateix les Balkan van girant per tot el món, no? I són un grup superconsolidat amb el seu estil i van quan van començar doncs, el concurs Sons doncs, també va ser una plataforma important, no? I sí, són grups que després han fet carreres importants, però a més amb estils i formats molt, molt diferents, no?
0: Les Balkan van guanyar el 2017. Han sigut una de les principals formacions que han donat ressò en aquests sons de la Mediterrània. Ara amb elles, des del Nèctar, a Velles Reines.

0: Apa, tu, són els Criatura des del Praxinoscopi. Ivo Uller i Marçal en Ramon, gralla i acordió, en aquesta formació de cambra d'arrel. Fa 10 anys es van proclamar guanyadors dels Sons de la Mediterrània.
1: Diumenge a les 9, l'arrel no descansa. I Catmans.
0: Aquest cap de setmana, Olot ha tornat a omplir-se de sacs, de gemecs, xarmies i músiques d'arrel, amb una nova edició del Cornamusam, el festival dedicat a les cornamuses i a la cultura popular. Entre les darreres actuacions del festival s'hi ha pogut veure, per exemple, projectes com La Coixinera, Mosquera, Celtic Band, Cabra o Seixerebanda, així com activitats dedicades a les sardanes antigues, la música tradicional o els instruments populars. Avui, diumenge, el 35è Cornamusam tancarà les portes amb propostes com un taller i ballada també de danses i sardanes antigues i modernes, el Reputicanticus, o apostant també per noves sonoritats com la proposta de l'aragonès Sergi Llenamur. A migdia presentarà al Santuari del Tura aquest lux. Ens sentim migjorn.

0: Migjorna amb Sergi Llena Mur, avui al Cornamusam a migdia al Santuari d'Altura.
1: Folk, wall i arrel amb accent català. Cada diumenge a ICAT.

0: Hi ha projectes culturals que neixen per programar concerts i n'hi ha d'altres que neixen per sacsejar mirades, connectar territoris i reivindicar que la cultura també pot ser una manera de pensar país. Perifèria Cultural forma part d'aquesta segona categoria, un cicle que fa dialogar música, gastronomia i pensament des dels marges, entenent la perifèria no com una feblesa, sinó com un espai de creativitat i també de llibertat. Un festival que ha començat aquest mateix cap de setmana s'allargarà fins a mitjans de novembre i que aposta per la creació dels països catalans, les xarxes culturals de proximitat i aquesta manera directa i compromesa d'entendre territori i cultura. Entitat Rivera n'és el director artístic del Perifèria d'enguany. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia, bon dia.
2: Aquest Perifèria arriba a la quarta edició, si no ho tenim mal entès.
1: Sí.
2: Un Perifèria cultural que ha anat creixent d'una manera molt sostinguda, fins i tot fugint, i que aquesta és un dels eixos de la saturació dels grans festivals, anant a un territori, anant a uns llocs on les propostes culturals no hi solen arribar.
1: Sí que hi ha cosa, és a dir, no som deserts, però nosaltres... perquè sabia menys tenir aquests llocs, vull dir, fan bona mesura el que poden. El que passa és que amb aquesta proposta nosaltres ajudem a que hi hagi unes coses, diguem, que hi hagi una oferta estable, entre any, no? En els llocs on hem anat la cosa s'ha consolidat, i pretenem que no siguin, diguem, aterratges, sinó arrelaments, no? Que no arribar un dia a fer la nostra i fotre el camp, sinó que la voluntat és d'anar establint complicitats amb les entitats de la zona, amb els governs municipals, evidentment, però també amb els productors, amb les DOs, també amb la gent que té hostatges, en fi.
2: Com dèiem, no? Ha anat creixent sostingudament el festival. Enguany anirà des del maig fins al novembre. S'arriba segurament a més llocs que mai. I amb propostes que van des de noms consagrats amb emergències culturals de primer ordre.
1: Sempre hem procurat també tenir una combinació entre la gent que sabem que té un cert poder de convocatòria amb gent que nosaltres creiem que a curt termini l'hauria de tenir, no? O que són propostes que nosaltres entenem que són molt interessants i que fan una aportació important, doncs, en el marc, en l'àmbit cultural, no? I per tant, intentem fer això, però també sabem que moltes vegades són propostes que encara estan per descobrir en molts llocs, i per tant intentem mantenir aquest equilibri, no? Per garantir que qui va a veure alguna cosa que ja coneix i li agrada té l'oportunitat de descobrir una cosa que no sabia que existia, no?
2: Està clar. I a més, la gràcia també és que hi ha com binomis gairebé impossibles moltes vegades, no? Trobes un Guillemín al costat d'un Tomeu Penya, un Miquel Gil i Miquel Alladó, un Marcel Casellas amb Masoni, o en Joan Garriga i l'Alice Sanz. Clar, la possibilitat d'anar a un lloc i veure dos tipus de propostes molt diferents també és un dels encants.
1: És veritat, però no, diguem que no és una cosa que es fa a la babalà, sinó que està molt pensada per imaginar-se el públic d'un com pot rebre l'altre, diguem, és a dir, no és anar a dir, bueno, anem a barrejar coses que no tinguin absolutament a veure. Al contrari, moltes vegades diguem, no ens encaixava, saps? No ho acabem de veure i havíem d'anar fent combinacions, i això és de les coses que porta més feina, perquè no es tracta simplement d'ajuntar artistes que tinguin públics diferents, sinó que nosaltres entenguem que el públic d'un pot veure en l'altre doncs alguna cosa, no? I això fins i tot en alguns dels casos els hi ja no és que posem un darrere a l'altre, diguem, no, de que primer actui un i després al cap d'una estona actui l'altre, sinó que en alguns casos els hem fet cantar junts en el mateix espectacle, alternant les seves cançons, no? I construint un format que en diem Teva Meva, i que consisteix en que hi ha dos artistes que van fent les seves cançons alternativament, Ara tu, ara jo, però que prèviament han pactat, han decidit quin discurs, quina història, quina experiència volien explicar, i ho fan a partir d'aquesta explicació alternativa, no? Que Ara tu, ara jo, i ens sembla que és una cosa doncs prou interessant, perquè permet que els artistes ho puguin fer amb el seu propi repertori, però que no sigui en un format estàndard de concert.
2: I crec que és molt simbòlic. Les primeres propostes aquest mes de maig, a Corbera d'Ebre i a Porreres, són Joan Lluís Botzo, juntament amb Anabel Vilallonga, i al costat els Terrae.

0: sí, va més enllà de la música en si. Hi ha una mirada fins i tot a la memòria històrica en espais on hi tenen molt a explicar.
1: Sí, sobretot aquests, hi ha tres llocs on es fa el mateix espectacle, que és aquest que has dit, que es fa a Corbera d'Ebre, a Porreres i a Argelers, no? I es fan aquests llocs perquè és un espectacle, és un muntatge que té a veure amb el recorregut pels dolors i la crueltat de la guerra, en aquest cas de la Guerra Civil, i doncs s'atura a tres pobles on la crueltat va tenir formats molt diferents, però una intensitat també a tot arreu molt, molt important, i que, doncs, evidentment, aquell dolor i les conseqüències doncs han deixat petja i han marcat, no sé si per sempre, però encara ara, l'esdevenir d'aquells llocs, no? I per tant, volíem crear un espectacle, que és una mica el que hem fet, que és el que fa la, per un cantó el muntatge que es diu específicament Guerra, Exili i Revenja, que és el muntatge que interpreten Joan Lluís Bozzo i l'Anabel Vilallonga, i després ho complementem amb els Terrae, perquè ens semblava també que està molt, molt en el context d'aquesta explicació i d'aquesta experiència.
0: Tota la programació ja està penjada en el periferiacultural.cat. Qui s'ho miri trobarà propostes, més d'una proposta que li pugui interessar i, per tant, acostar-s'hi. Titon, estarem molt pendents, anem fent el seguiment. Que tingueu molta sort i felicitats per la programació.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'acompanyament.

capaç traspassar els llindars i consentir habitar entre fosques. La poesia és un joc on convivim amb els estels i les arrels, reconeixent la igualtat

fulla contra el vent, una flor de cirerer contra la història. La poesia és un llit on pasturen dos cossos que es devoren els vestits, l'herba i la fruita. La poesia és un camp de clavells atacat per un exèrcit de tisores. La poesia és un hortolà sembrant un desig, dormint al costat d'una col, regalant a la dona un coixí de blaves.

0: Aquesta era Jota de Pastera i cançó de Pandero amb Miquel Gil i Miquel Alledó, que el proper dia 30 de maig seran a Mancor de la Vall, a la Serra de Tramuntana de Mallorca.
1: Escoltes ICAT.

Pelican Mans, amb tot el folk, el gol i l'arrel, seguim ara amb una novetat que presenten els Obeses Ferrers fa pocs dies, amb els Bufalodra, una de les formacions clàssiques del folk a l'Alt Camp. Amb ells sentim aquesta Tonada del Blat.

0: Quan sigui el Ball Ballaré, la cosina amb les Antines i Germà Negre des de l'Estem de Primavera, les acabem d'escoltar. El proper dia 30 de maig les trobareu a la gent de la cosina amb Posta, juntament i compartint escenari amb Búhos, Catarres, Miquel de Roig o Naina, entre d'altres.
1: Si sona gralla amb Groove, ets a Alicatmans.

0: Seguirem ara endavant amb més propostes, una novetat discogràfica, músiques que potser semblen nascudes lluny, entre carreteres americanes o tavernes irlandeses, però que a vegades algú les fa tornar a casa i sonen molt a la vora. Avui a l'Icarman us parlem de Foresta, un duet que ha convertit els paisatges de l'Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa en cançons delicades, vitalistes i profundament arrelades al territori, amb un folk de fons de caràcter americà. Parlem d'aquest primer treball, d'aquest esclat de maig, amb la Marta Pairó i el Ion Cortada. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Anem als inicis. Com comença aquesta Foresta? Què us porta a elaborar tot aquest repertori?
1: Bueno, doncs nosaltres, des de sempre que ens havia com agradat molt aquest estil de música i de fet és com el que nosaltres escoltem habitualment. I bueno, i ens vam retrobar al cap d'un temps que ja havíem tingut algun grup de música junts i vam dir, per què no iniciem el nostre propi projecte, doncs apropant aquests estils així folk americà, irlandès, doncs a la nostra terra, no? Que, no sé, que també fa molt per aquí, o sigui que agafant aquests sonoritats i portant-les aquí i fent temes en català i així, doncs és algo com molt que sona natural, fins i tot.
4: Vam tenir alguns projectes junts i jo vaig tornar de Barcelona a Figueres, que és d'on te soc, i com que la Marta viu al Pla de l'Estany i estem, com qui diu, a 15 minuts d'un cotxe un de l'altre, doncs vam decidir tornar a quedar per tornar a tocar, perquè ens venia de gust i tal, i allà vam començar doncs a fer muntatges, d'agafar una cançó folk americana, li posàvem un instrumental propi, li posàvem un vers en català nostre, traduíem una cançó, adaptàvem una altra, i així com quina vol la cosa vam crear tot un repertori. I el 2023 vam fer un primer concert, i a partir de llavors, progressivament el que hem anat fent és cada cop anar fent més, més temes propis, més material propi, anant trobant el que deia la Marta, la nostra pròpia sonoritat, i sobretot sempre amb aquesta filosofia d'agafar aquest estil de música, acostar-lo al nostre univers, al nostre territori, i que la gent se'l fes seu i que sonés natural, que no sonés una cosa forçada ni impostada, diguem-ne.
3: De referents al nostre país d'aquest format de cançons de fer camí o que han agafat el folk americà, sobretot, i que l'han portat cap aquí, podem anar des dels Esquirols, a Xesco Boix, i venir cap a una onada més contemporània que l'han reivindicat molt, aquesta manera de fer música, però sense oblidar, una cosa és una sonoritat, però amb un arrelament molt bèstia, no? És el concepte de fer camí, i es descriu molt bé els vostres paisatges, aquesta Garrotxa, aquesta Alt Empordà, Pla de l'Estany, que hi són presents.
1: Sí. Aquests són alguns dels nostres referents.
4: Som conscients que tota aquesta feina d'acostar el folk americà, o sigui, d'agafar aquest estil, fer-te el teu i posar-hi un univers propi, i sobretot amb molt de vincle habitualment a la natura, al paisatge, i també amb un cert component, et diria, hasta col·lectiu i comunitari, com amb la voluntat gairebé de que la gent canti les cançons, de fer aquesta cosa de, també col·lectiva, de buscar també aquest esperit. Perquè també jo hi ha hagut, per exemple, els Esquirols, jo no els coneixia i els vaig descobrir quan vaig estar un temps al cau de Sant Pere de Figueres, i allà vaig descobrir els Esquirols. Jo no els coneixia de petit ni res. Per posar altres exemples. Era l'últim.

0: a venir.
1: Són paisatges naturals, però també parlar de paisatges interiors. Mm-hmm. L'enamorament, les vivències, també hi són presents.
2: Vull dir, són coses molt inherents a la vida, no?
0: A la vida.
2: Surt,
3: sí. No? També, clar, també hi ha elements de vivències i de coses de la nostra vida, no? De coses que hem anat vivint. I també ens agradava la idea de que les cançons estiguin vives, no? O sigui, que tinguin coses, doncs, humanes, que t'hi puguis agafar, que també te les puguis fer teves. Sí, al final parlem molt de paisatges empordanesos, de Pla de l'Estany, de la Garrotxa. Al mateix temps, també tenen un component com molt humà, m'agradaria pensar. I per això, doncs, no sé, una persona de Tortosa, doncs, també se les pot sentir seves al mateix temps, tot i que els paisatges siguin d'aquí.
1: Paisatges tan d'aquí i mites tan nacionals, com fins i tot aquest Deixa un fart, que ens remet cap a Maragall i Morera, amb el mite de la sirena i el pastor, gairebé, no?

va ser tot un viatge, aquesta cançó. Aquí hi ha hagut, sempre les nostres cançons, perquè m'entenguis, tenen dos parts, no? La part de la història i de la lletra, que sí que és veritat que sovint recau, o sigui, m'hi centro una mica més jo, també amb la Marta sempre, i la part instrumental, que la Marta també té molt de pes, tot el que és els jigs, els ponts, tots els colors que hi ha, no?, en les cançons. Llavors, en aquest sentit, és tot un viatge aquest tema, perquè tot va començar per una cançó d'un cantautor irlandès que es diu Glenn Hansard i d'una cançó que es diu Live a Light. Jo vaig topar-me amb un vídeo a YouTube d'ell tocant aquest tema en acústic, que forma part d'un documental d'uns amics seus irlandesos que agafen una barca i van des d'Irlanda fins a Santiago de Compostela fent diferents etapes amb aquesta barca, remant tots junts. hi ha també molta música en aquest documental. I també hi ha aquesta cançó. Em va impactar molt, em va encantar. És una cançó que sempre he cantat a casa. A la Marta li tocava quan assajàvem junts. I quan vam estar com treballant les cançons del disco, vaig començar a posar-li una lletra en català. I vaig començar a imaginar-me que això em va sortir aquesta idea de deixar un far. I vaig començar a pensar en la història del pastor i la sirena, del poema de Margall, la sardana, de Morera, i vaig pensar que m'encantaria que fos com un diàleg amb el poema original, amb la sardana original, i que fos com si el pastor i la sirena ja s'haguessin conegut i la sirena li cantés al pastor des del mar: deixa un far que et vindré a trobar, no? Una cançó de retrobament després de l'enamorament. I al mateix temps, amb tot aquest univers de paisatge empordanès i d'identitat i no ho sé, però aquesta és una cançó molt, molt especial de l'àlbum i que a més vam gravar en una sessió en directe amb 10 músics, cantants, tots amics, i ho vam gravar d'una sola tirada. I també això ho fa molt especial, perquè volíem imitar l'esperit d'una sessió de folk irlandès, com si ho trobessis en un pub d'Irlanda, que de sobte una persona s'aixeca i es posa a cantar. Volíem imitar aquest esperit, però amb una cançó en català, i amb el que dèiem, amb un univers i una cosmovisió local. A mi, sincerament, jo personalment, és la meva preferida de l'àlbum.

0: Marta, els amors i els desamors travessen una mica el disc, no?
1: Sí, com he dit abans, això és uns temes doncs, que bàsicament tothom ha viscut en algun moment. I bueno, és essencial, penso, a vegades, parlar-ne, no? I bueno, d'aquests, tots els temes que hem fet, bàsicament hi ha com dos especialment que parlen d'això. Un és com ho fan els altres, i l'altre doncs és els mals amants. I com ho fan els altres, sentireu que, per exemple, el violí té una sonoritat diferent perquè el vam afinar amb una altra afinació que fa que ressoni com més els harmònics i així, i bueno, li dona aquest punt, aquest color com diferent.
2: Com aquestes dues cançons, que són les dues d'amor i desamor, quasi de l'àlbum, són com dos, bueno, dos cares, no? Les cançons d'amor són superhabituals en tots els estils i això, però els mals amants també és especial perquè té aquest punt, no sé, com de que per molt que vulguem ens ho estem explicant constantment de què fem malament, que, bueno, d'això, de no saber-nos estimar prou i de què està bé, què no, i moltes vegades seguim caient en les mateixes dinàmiques i de vegades és com no hi ha res que... O sigui, només ens queda l'experiència, és a dir, l'experiència és l'única cosa que de vegades ens fa avançar i aprendre de veritat aquestes coses, i és això. Però a la vegada, i això és una cosa que m'agradaria remarcar de totes les cançons de l'àlbum, és que hem intentat, i això és una cosa que ens surt de dins, que totes tinguin un punt de sempre de llum i d'esperança. Tot per molt que hi hagi moments més melancòlics o més... Sempre busquem aquest rerepunt esperançador.

0: a mirar per aquest cop des de lluny.
1: M'he permès el luxe de triar per quin tema marxarem, i és que em fa molta gràcia que quan anem al folk o quan utilitzem aquest tipus de música, moltes vegades els trens passen per allà, no? Són com una imatge, una sonoritat, no sé si és perquè és fàcil fer-ho amb els instruments, però clar, aquest Tots els amics de Barcelona és un viatge amb tren al final, no?
2: Sí.
3: És literalment un viatge amb tren, o sigui... l'imaginari dels trens és el que comentes, està superviu dins tot el que és el folk americà, vull dir, inclús ells als Estats Units moltes vegades imiten el so del tren amb el violí, amb les harmòniques, i sí, però és una cançó que tampoc moltíssim a explicar perquè és literalment el que diu la cançó. És un sentiment, una cançó molt senzilla que, de fet, era els inicis de Foresta, és la nostra cançó més antiga, aquesta no forma part de la fornada nova que vam fer l'any passat, amb tot el que vam estar treballant, sinó que ja ve d'abans, i ja la venim tocant als concerts abans. I de fet, ja per la màgia que hi ha als concerts amb aquesta cançó, perquè és super senzilla, super... Nosaltres pensàvem, té sis frases. Però és que la gent als concerts la cantava, de seguida se l'enganxava, la demanaven, i hi ha concerts que l'hem tocat dos vegades o tres, perquè la gent ens la demanava al final de tot com a avís una altra vegada, i cantant-la.
2: Però gràcies, que a vegades les coses més senzilles són les que bé funcionen més, no?
1: Doncs escolteu-me, aquest és Foresta, aquest és l'Esclat de Maig, que amb aquesta primavera ens ha arribat a les mans, acaba de sortir al mercat. Ara m'imagino que ganes de fer-ho córrer.
2: Sí, sí.
1: Vau presentar-ho a les festes de Santa Creu, a Figueres, i ara no sé si es va llogar gaire el calendari, tindrem oportunitats, en tot cas a Instagram us podem seguir i buscar els propers concerts.
3: Exacte. El que us recomanem és això, que esteu pendents del nostre Instagram, que allà anirem comentant les cosetes.
1: Doncs escolteu-me, felicitats per la feina, una molt bona troballa aquest Esclat de Maig amb els Foresta. Són en Joan Cortada i la Marta Peiró. Moltíssimes gràcies per atendre la videotrucada al programa. Molta sort.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.

0: Som Foresta, que acaben de presentar Esclat de maig, Joan Carbonell i Marta Peiró, aquest treball que ens porta cap al folk, molt arrelat, en aquest cas, a les comarques del nord del Principat.
1: Folk amb sintetitzador. Això és Icatmans. Això és Icat.
0: I així tanquem aquest Icatmans, que us hem ofert avui amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, i qui us parla, Quim Rutllant. Tornarem la setmana que ve, com sempre. Ara, per marxar, ho farem amb Sandra Montfort, una novetat d'aquest any, que és Manifacera. Una Sandra Montfort que trobareu el proper cap de setmana, divendres i dissabte, en el Tetafest a Tarragona. Entre els noms que hi haurà, doncs, la Marisa Vallarosso, la Zalosa, la Vanessa Martín, la Carella Oz, i a més, esclar, Sandra Montfort. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem d'avui en 8 aquí.

0: Vas creuar, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Si creus que ens podem trobar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Atenció, famílies, obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Escoltes i cas.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Una mirada diferent als videojocs.
7: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me, we're the best! Mama,
7: passió pels videojocs.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. ICAT.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

turning my head, waiting for it to come.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: 100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
5: La gran cita, amb Dulceira, ja disponible a la plataforma 3CAT.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.

0: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. iCat Weekend.
1: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

0: Cat Weekend.
1: Coses venen i van.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les donen.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
6: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
7: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
8: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
9: Us esperem! Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
10: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
11: Sí,
10: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre el compte dels programes.
11: Fatal,
10: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
12: 3.000 programes el divendres!
13: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.

0: basement.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
2: No, no, no, no, no, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafè en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment ho estem fent superbé.
1: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Escoltes i cas.

0: Escoltes ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mon americano,
0: passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Com és la nit de Sant Joan?
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
9: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: No, que no pot anar, això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Picat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

0: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
4: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? Hey,
0: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
5: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou. Me la sua que tinguis més likes.
6: Hola, Fran, Aina.
7: Hola, nota de veu.
8: Bona tarda, notes.
4: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
4: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
4: Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
4: Nota de veu.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.

live here? Beat Zucchini.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.

0: extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a Icat?
4: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a Icat?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
7: Oh, yeah!
3: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a Icat?
1: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Icat.
4: Aquesta veu m'encanta.
1: A mi m'encanteu vosaltres.
8: Escoltes Icat.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens hem dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
3: 3.000
1: mi.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
6: I sempre que vulguis, al web.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: El programa que desperta Catalunya.
6: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a La Gran Cita.
7: La Gran Cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
4: Escoltes i cas.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DFT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i riallas.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
6: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
7: Us esperem!
8: Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Una mirada diferent als videojocs.
9: Per aprendre, pensar i somiar.
10: Here's to many more exciting adventures.
11: Et dic Salvatore Marino.
12: You and me, we're the best!
9: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

doctor em pari. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

si és mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Com és la nit de Sant Joan?
5: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
6: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més a més sense proves.
7: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
8: Què li has fet a la meva filla?
9: No pot pagar això.
7: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
11: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
10: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
11: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
10: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
11: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
12: Man has no control, even over his own will.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000
1: mi.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
7: Pausa.
6: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
8: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
9: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
7: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
6: Pausa.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
4: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: L'OP, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.
10: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes iCat.
2: M'aleixo el dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar. Si creus que ens podem trobar.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts. Passeu, passeu. I allò que al fons travesses tota l'emissora, arribes al pati de darrere. Saludes els que fumen, perquè encara hi ha gent que fuma. I et fixes en el despino rovellat. Una porta plena d'enganxines, serralleries 24 hores, del comitè d'empresa i de totes les vagues agudes i per haver. Baixes les escales i a baix. Un cop apartes la cortina de feltre vermell, et trobes amb això, amb Pista de fusta. Miqui Puig als plats et saluda des de la cabina Galta Vermell i et diu que hi som cada dia. A les 8 a l'FM, al matí som els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. Així ens de fàcil. Selecció musical acurada. Que avui comença amb aquest... Iraia. El projecte es diu Illo. I tu ja hi ets, a dins de la pista.

novetats amb elegància màxima que arriben. El sents i dius, cap a dins. Ilio, així ens diu aquest duet format per Dejan Dejado i Andrea Just Iraya. És com una passejada, com anar-te enfocant, com si encara hi haguessin fulles molles de la darrera pluja que no han acabat de secar en aquesta part. I vas caminant amb ganes d'arribar a la pista. Però abans has baixat per l'ascensor i algú hi havia de posar la banda sonora. Per això torna Elevator Music, The Triangle Man. Una de les peces que seran importants quan faci la llista de les més ballades de la pista.

fa entrar en una espècie de trance. Et fa pensar que ets en una orgia tribal amb aquest piano Rhodes tocadíssim, amb aquest piano amb una mà ferma per fer que la música de Sansor sigui ballable. M'imagino ara que es fan tots aquests shows, sessions a dins de Sansors, aquesta peça boa de zero. El Beethoven Music és el Triangle Man, aquest projecte del que n'hem sentit ballar. I mireu on t'ha arribat. L'altre dia, trobant CDs per casa, vaig tornar el primer treball llarg de Dicius, el seu Dicius Volume 1, i la peça gairebé més reconeguda de tot el disco, Roberto's Tuminescence, les col·laboracions d'Elias Seduí i Douglas Lucas, el col·lectiu londinenc Vicious, important per servidor.

0: Aquesta peça té gairebé tot el que m'agrada. Forta inspiració del so europeu de Kraftwerk i d'altri. House obscur i una melodia que funciona. Roberto's Luminescence, una peça recuperada del 2022 del Dicius Volumen 1, d'aquest combo britànic que a mi tant m'agrada, que vaig descobrir des de saber com i que l'altre dia me'l posava al cotxe per conduir, per anar a fer bolos, per veure amics. Vaig pensar de tornar a la pista. La Pista de Fusta és un programa de ball d'Iquet. És una discoteca que passa al meu cap i que vull que passi al teu i que ens l'imaginem junts.
1: Pista de Fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la Pista de Fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: I aquesta és Vanessa Paradis, remesclada per a l'any que corre.

plena forma. La gent és com està. Vanessa Paradis, Le Pins du Cor, Les Espines del Cor, que encara fan mal a vegades. Julien Jarabé, on fa aquest remix. Ballable, altament ballable, però també molt elegant. Artistes francesos que saben envellir. Una indústria que els deixa envellir, que els hi dona totes les oportunitats per lo que han sigut. Artistes grans, Les Épines du Cor, Julien Jarabé, amics, amb Vanessa Paradis. I més novetats que tinc aquí. El plat esquerre, Hayden James, es prepara amb Cormac i Yeboy per dir-nos que ets l'únic que necessito, one I want.

0: Recta de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre.
1: Aquí estem, ja ho saps, de dilluns a dijous. Les novetats arriben i us les presento. Hayden James, Cormac i Llibó, amb aquest One I Want. Cançons que van arribant. I la descoberta, una de les descobertes d'aquesta temporada és aquest segell de Benidorm, que no para de deixar novetats. Es diu Swingers al segell, i ara aquesta és la seva. Cowell Special, DJ Spoon, material fet a Benidorm, al Mediterrani.

0: Us en recordeu aquella mítica peça del Saturday Night Live? Mort Cowell? Vinga a tocar l'escallot. Una mica per aquí va la broma. És DJ Spoon, ni idea d'on és. A més que grava per al segell de Benidorm Swingers. I aquesta és la seva referència número 25. Un segell underground menut, però que manufactura coses boniques. I si les coses són boniques i són de ball, han d'arribar a la pista, perquè vosaltres les pistes de Fuster sou exigents. I jo necessito sorprendre-us cada tarda. DJ Spoon i el seu Cowell Special. I tu ballant a la pista.
1: Who stole the soul? Qui no balla no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta amb Miki Puig. Who stole the soul?
0: I ara un edit del meu segell favorit, I Need Life, la seva mítica peça per al segell Sol Soul, avui reeditada per DJ Cap Cannon. I am caught up in the one I need of love affair. La música disco de Sol Soul que m'acompanya des de que la vaig descobrir i que estimo. I aquest edit fet per ara, per el 2026, DJ Kip Cannon, necessari, molt necessari.

Cap Canon, fa un edit i posa a fer el Bruce Pro, l'Esprit Yes, la corda, l'increïble corda que feia Vince Montana, el mític segell del Soul, que mai s'esgota, que sempre té cançons i que necessites. I am caught up in a one-night love affair. Música de ball, que es feia a la ciutat de Nova York. I això també ho ha dit un segell de Nova York, són brasileiros. Però l'Esprit, yes. Berimbau a pe, com vulguem dir. Caio Kensi, Lim Rocha, Miss the Water, Disco House.

com diu el mestre Òscar Nin, més conegut com Trena. Senyores que criden sobre de bases house. Sí, sempre, per favor. Caio Chancy, Aline Rocha, Benin Bau EP i aquest Miss the Water, que s'acaba de convertir ara mateix en una cosa necessària pels nous sets. Així ens ho vaticino. En Víctor Uller, gran DJ, em feia arribar aquesta peça dels seus amics, Mark Lower i Michelle Yvonne. Light It Up, amb una línia de baix tocada, amb un baix Fender, introduint-nos en un lloc millor per ballar. Light Up, Mark Lower, Michelle Yvonne i la vida mateixa.

0: infal·lible. Una cançó rodona i ben feta amb Mark Lower i Michelle Ibon a les veus. Des dels estudis Melody Maker d'Ancora, Itàlia. Allà és on Mark Lower fa la seva feina, on ha estat treballant amb el bateria de Jamiroquai, amb Derrick McKenzie, perquè això sonés internacional potent. I a través del seu amic de Barcelona, Víctor Uller, arriba a la pista. El Víctor m'ho passa, ja ho sento i dic Mare de Déu Senyor. Els Mare de Déu Senyor serveixen per anar trufant les tardes d'ICAT, la discoteca que cada tarda, de dilluns a dijous, de 20 a 21, de 8 a 9, obre les portes i et diu qui som en el so de la FM.
1: Pista de fusta Dance Club.
2: Y por la radio me acabo de enterar que mi novia está colgada en un ático. La salvaría. Pero ahora la radio me ha enganchado.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.

l'activitat del segell Disco Terrano. No s'atura Quico Navarro amb el seu segell. I amb animalades com aquest remix del Show You The Way, la veu de Tia Collins és bueno, una cosa immillorable. I a corda i en guitarres i demana tota l'estona que vols ballar mans en l'aire. Disco Terrano, un segell de molt a prop de les Illes, i en Quico Navarro i DJ Fuig, posant-hi una mica de gasto.

Assassins, els que estan a Manchester, són l'Art de Cave. Es treuen de la mànica aquest Where You Go, per no deixar-nos indiferents. Tensió, pulsió, i ara un nano jove. Es fa dir García Picasso. Tengo frío, tengo calor. Escolteu això perquè és nova saba, de canalla que fa mesurar el que passarà.

García Picasso. El seu EP es diu Obsessiva i aquest frío tengo calor. Una peça que té tocs mediterranis, històric, de cançons que potser hem sentit mil vegades, però em flipa que la gent jove faci això, que la gent jove ho tingui clar. Un piano sempre es ve si anticipa que passaran coses com això. Give me a call someday. Truca'm quan vulguis, saps on soc. Auguis, Emilia.

0: imbatible, un hit de pistes, de TikToks, de ràdios. Digue-li com vulguis a Auguis i Emilia Ali, el productor francès, la clava. Les seves cançons van als sets de discjòquis que cobren molts cèntims, van tatuats i viatgen amb jets privats. Arribar a la pista és fan d'ell. Només has d'engegar el piu, el botó de connectar la corrent, el que dona accés a tota la parafernàlia sintètico, elèctrico. Bonic, em dic Miqui Puig, els plats. Cada tarda vinc aquí a inventar-me la vida en un lloc on no hi ha membresia, on no t'has d'apuntar, on no hi ha llista d'espera ni de convidats.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh. Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: Escoltes iCat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més xerraire d'ICAT. Sembla que hem passat de la no existència de contingut en català a la febre terrible de permetre que qualsevol persona tingui accés a comprar-se un micro i parlar del que li doni la gana. Que visca la democràcia i la vomitera de paraules, però pot ser que hi hagi massa gent opinant? Massa micros? Massa podcasts? Avui en parlem amb tres projectes que contribueixen en aquest tsunami de podcasts. De sota ja tinc 80 anys. Molt bé, Mariana. Però que, segons el meu humil criteri, no són podcasts de merda. Amb qui estarem avui? Doncs tindrem els nois de Deus i Simis. De fet, només vindrà el Marc, perquè l'Albert, en pau descansi, ha tingut una intoxicació. Això vol dir que s'estarà cagant a sobre, pobret, des d'aquí escalf. Que tots dos porten un podcast autogestionat de converses informals amb persones relacionades amb el panorama musical i cultural català. També vindran la penya de la Zona Grisa, que és un projecte liderat per membres del Parlament Europeu, que neix al febrer de 2025 amb l'objectiu d'omplir el buit que detectaven en el panorama de podcast en català i fins i tot potser en el debat mediàtic i informatiu en general, relacionat amb l'anàlisi, el debat i l'opinió sobre l'actualitat política internacional. I per últim tancarem el programa amb Discapacitades, que són quatre ballesanes amb diferents punts de vista que s'uneixen per fer d'altaveu de coses de les quals ens costa parlar. Entre totes representen un munt de minories, com per exemple el col·lectiu queer, l'univers del drac, les discapacitades, les estranyes, les neurodivertides i també les reveres. Ja en parlarem d'això d'aquí una estona. Avui he fet selecció musical de músiques que em recorden o que em donen la vibe del programa, però com no podia contextualitzar cap, començarem el programa amb el d'en Pere Albo perquè em dona la gana. I perquè és el millor. Dan, un petonet.
7: Tinc un bitllet per tu. Jo sé on durar.

0: Estàs sentint Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio,

0: sofà de les gates, al Marc de Déus i Simis. Marc, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Se'm fa raro estar aquí sol. Normalment estic amb l'Albert, som un pack. Però bé, bé, estic bé, estic bé.
0: Albert, des d'aquí un pató molt gros, esperem que no sigui greu, pobre. Literalment s'estarà cagant a sobre, oi?
1: Literalment sí. És l'únic que li està passant així de greu.
0: Bueno,
1: o sigui
0: que aprofiti, que es caguin tot el que pugui.
1: Exacte.
0: Escolta, Marc, primera pregunta seriosa. Per què encara no he vingut a Déus i Simis? Per què no m'heu convidat?
1: És una bona pregunta. La veritat és que nosaltres treballem de manera lamentable. És a dir, que ens organitzem els programes com la setmana abans i tal, llavors podries encaixar en un dels programes temàtics que fem, però bueno, que Déus i Simis té una llarga vida, llavors jo crec que pots passar en algun moment.
0: Perquè, és que ahir estava preparant el guió i penso, com se'm llegeix des de fora? És a dir, des de la perspectiva d'altra gent que comunica, que feu podcast, que feu programes, sóc una tia que caic malament?
1: No puc parlar per altres projectes, però no, o sigui, nosaltres com a Mariona Batalla tenim com a referent de Catalunya Ràdio, bueno, de ICAT.
0: Sí?
1: I ja està, sí. Home, ja ens agradaria estar a la cadira on estàs asseguda.
0: Ja. Vols que ens canviem?
1: Sí, no serà poc orgànic. Si vols ens canviem, eh?
0: Si vols seure aquí, pots seure aquí, eh?
1: Seure aquí? Va. Home, així manifesto, no?
0: Sí. Gisela, puja un moment la música, que farem canvi de llet.

0: La màgia de la ràdio.
1: Home, mira, això ja està millor, eh? Em sento Albert Miralles ara mateix.
0: Estàs en pas de ser Juliana Canet.
1: Exacte.
0: Bueno, per la gent que no ho hagi vist perquè ens està sentint en format podcast, torn directe, ens acabem de canviar els llocs.
1: Quina pressió.
0: I tenim el Marc assegut a la taula, dic que, és que dic, la imatge és increïble. Escolta, Marc, doncs comencem per aquí. Tenim dilemes morals amb la corpo, amb el 3CAT en general, perquè a mi em passa, jo sóc la primera persona que estic asseguda allà a la taula d'ICAT i penso, ostres, potser estic participant de coses molt grosses o que se m'escapen o coses tan senzilles com que jo no comulgo amb tots els continguts que es fan aquí a la casa.
1: A veure, al final és un monstre aquesta casa i dilemes morals sempre n'hi ha, però jo crec que des de Deus i Simis el que ens fa enveja o ràbia és que nosaltres hem de picar molta pedra i estem orgullosos de ser un projecte independent i alhora veiem com funciona això i com funciona la casa i diem, ostres, tant de bo algun dia puguem estar aquí, perquè sí que és veritat que arriba un moment que et canses de picar pedra pel retorn que té, sobretot que és molt menys proporcionalment a la feina que fas, però que estem molt contents i dilemes morals als mínims.
0: Què implica que el vostre projecte sigui autogestionat per la penya que no s'imagini? Perquè jo veig que és un projecte de puta mare, però m'imagino que és perquè hi ha bastant de curro darrere.
1: Mm-hmm. Sí, hi ha molt de curro i implica que a més de les nostres dues feines en tenim una altra que ens implica moltes hores, implica parlar molt per WhatsApp, implica cuidar una relació molt més del que ho fas amb qualsevol altre amic, perquè al final l'Albert i jo abans de res som amics i això és una cosa que hem treballat molt, no oblidar-nos que som amics, i implica això, molta feina, molt curro, estratègia, pensar, i sovint diem que anem molt atropellats per la vida i que som molt mandrosos i tal, però sí que si mires enrere dius, ostres, realment fem feina i estem orgullosos de la feina que fem.
0: Clar, a nivell de producció com us ho feu? Perquè ha passat penya molt gran pel projecte, o sigui, pel programa.
1: No tenim cap secret. DMs i parlar amb representants. Normalment, com que nosaltres ho fem de música, tu bé ho sabràs, si un grup el porta un segell, doncs ja està, parles amb el segell que porta molts altres grups. Llavors ja és només un contacte per 10 possibles entrevistats.
0: Ja. Entrevisteu sempre penya que us agrada el seu projecte? O ha passat gent que...
1: No, et mentiria si et digués que ens agrada tot el que ha passat per Deus i Simis, perquè tenim una vessant també estratègica de pensar que per promocionar les coses que potser no són tan conegudes i que ens agraden, també han de passar altres veus que potser ja tenen més influència però que ens fan més mandra. Uh-huh. I això és veritat.
0: Perquè vosaltres preteneu ser també una mica com aquest altaveu pels artistes que igual no tenen accés a venir aquí, per exemple, a ICAT?
1: Clar,
0: ICAT són bastant acollidors,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Potser altres ràdios de l'altra banda de Francesc Macià. Mm-hmm.
1: A veure, no sé si tenim el poder suficient com per ser l'altaveu de grups que comencen i tal. Nosaltres, és veritat que sempre hem intentat tirar lo més gran fins ara i intentar créixer com a projecte. Llavors potser arribarà un dia que diem, vale, aquest grup que no el coneix ningú i que ens encanta, doncs anem a entrevistar-lo, però de moment la nostra línia no està tant en aquest sentit, perquè tampoc ens volem erigir com a descobridors de nous grups. Simplement som un mitjà que, bueno, sí, som un mitjà, som un podcast que explica una mica el que passa a la nostra generació musicalment.
0: De fet, ara que parlaves del tema generacional, una cosa que em mola molt del vostre podcast és que malgrat estiguem com supercontaminats per la cultura del TikTok i del format vertical i coses d'un minut, vosaltres decidiu fer una moguda superllarga i converses extenses. Com ho rep això la penya? O sigui, creieu que la gent s'escolta un programa? Jo a vegades penso, jo no sé si la gent escolta les gates durant una hora.
1: Ja. I nosaltres sempre ens posem de referents a nosaltres mateixos i al que consumim. I jo, per exemple, quan estic fent coses, quan vaig amb transport públic, quan cuino a casa, em poso podcasts i com més llarg siguin, millor. I m'acompanya la conversa i al final és la nova ràdio, també. I amb el tema de les xarxes socials, jo crec que és el que ens fa més mandra. Per això fem 2-3 reels per programa, quan amb un programa d'una hora en podríem fer 7 o 8. També perquè arribem on arribem, eh? Però sí, considerem que aquests espais també han d'existir i ara estem en un món que potser tot ha de ser superràpid, superaccelerat i continguts pensats per xarxes i al final també es troba a faltar això. I si nosaltres ho podem fer i oferir un espai diferent, potser més lent i més reflexiu, perquè al final podem fer-ho perquè no ens exigeix ningú des de dalt res, doncs ho farem perquè és com ens sentim còmodes i com ens agrada.
0: Mm-hmm. A nivell de subvencions, mai heu rebut res de pasta?
1: No hem rebut... Bueno, això ho sabrem d'aquí poc, perquè n'hem demanat una. Ara, si no la rebem, doncs serà molt trist. Però sí, em portem 2 anys o 3 seguits demanant-la de podcast en català, de la Gene, i a veure si aquest any cau. No ho sé. Si no cau, doncs seguirem.
0: Clar, però m'imagino que també deu ser com esgotador tirar endavant un projecte que m'imagino que, si no és deficitari...
1: A veure, sí que és veritat que hem aconseguit generar ingressos en programes en directe que fem.
0: Vale.
1: Sobretot ara que ve temporada d'estiu, comencem a fer alguns programes en directe, alguns festis, a festes majors... Tampoc molts, però sí que això ens genera alguns ingressos que, mira, com a mínim ens permeten que no sigui deficitari i pagar-nos les birres dels festivals on anem de gratis, que això també és una cosa bona. Llavors, sí, és cansat, però almenys hi ha un cert retorn econòmic, que no ens quedem res de pasta individualment, sí que la destinem tot al projecte, de moment. Però sí, almenys això.
0: Uh-huh. Mira, ara que parlaves del tema festis, era una cosa que tenia apuntada, que vosaltres com a persones vinculades a la música i a la cultura, segur que us conviden a llocs i tal, no sé què, i volia parlar amb tu, Marc, de dilemes morals, quina vibe et dona tu a la zona VIP d'influencers, creadors de contingut a festivals, que sobre moltes vegades és en el forat on haurien d'estar els fotògrafs i la premsa.
1: Sí. La veritat és que no hi he pensat gaire al respecte, però una cosa que em sembla curiosa és que a tot arreu t'acabes trobant la mateixa gent. I és curiós, perquè sí que és veritat que potser haurien d'estar allà com la premsa de veritat i els periodistes, pues, jo què sé, concretant entrevistes o fent contingut i tal, i et trobes com els grups amics convidats pel festival. De dilema moral, a veure, no m'acaba de semblar malament tampoc, perquè al final és gent d'aquest món i Catalunya és molt petit i tot va així. Llavors, no sé, jo encantat de que em convidin a un festival, perquè a més entenc que hi ha una visió estratègica darrere de la pròpia festa o del festival, que saben que, per exemple, nosaltres tenim un projecte que penjarem stories i tal, i que ens segueix un cert públic que potser és compartit. Llavors, en aquest sentit, no em sembla malament. Sí que em semblaria malament si es convertís en una cosa com més elitista, que potser ho és, però no sé.
0: I esdeveniments que hagin passat i que hagueu tingut FOMO de dir, joder, aquí no m'hi han convidat. Sobretot m'imagino més potser a l'inici del projecte.
1: Sí, ha sigut molt... O sigui, hem anat escalant molt orgànicament en aquest sentit. I la veritat és que al principi sí que dèiem, hòstia, volem anar aquí, volem anar aquí. I ara estem una mica al punt contrari. Quina mandra anar aquí, perquè sabem que serà el mateix de sempre i que ens trobarem amb la mateixa gent. Però un cop hi anem ens ho passem bé, llavors... sí, no sé, som mandrosos d'anar-hi, però un cop allà ens ho passem bé.
0: Quins projectes, Marc, diries que us molen o que han sigut inspiració pel vostre podcast?
1: Doncs mira, sobretot nosaltres, amb el projecte amb qui compartim més inquietuds i problemes i tot això, és amb La Rebessada, que és també un podcast autogestionat, i ens hem conegut fent el que fem i jo crec que ja podem dir que som amics, hem compartit moments d'oci, diguéssim, i amb La Rebessada sí que ens sentim com molt agermanats en aquest sentit d'anar creixent junts. Al final fem coses diferents, però l'essència del format i el contingut és el mateix, i amb La Rebessada seria un d'ells. I després, doncs et diria, no ho sé, és que hem anat coneixent a molta gent, sobretot amb grups de música també. Al principi és com que anàvem a llocs i dèiem, uau, els Flashy Ice Cream o el Dan Peralgo, i ara també som molt col·legues quan ens reunim, i això és de les coses que més m'agrada, haver pogut com entrar en aquest mundillo i conèixer la bona gent que hi ha.
0: Mm-hmm. Molts dels esdeveniments en els que segur que compartiu espai amb aquesta penya són entregues de premis, tal, no sé què, I més dilemes morals. Vosaltres va ser l'any passat que vau guanyar un premi Crit, que és, bueno, són aquests certàmens de creadors de contingut en català, i jo, Marc, tinc dilemes un altre cop amb que es facin entregues de premis pel fet de competir, o sigui, de fer-nos competir entre nosaltres en una escena com que està... No fa tantíssim que a Catalunya ha pagat aquest boom.
1: És una moguda, això dels premis. Mira, l'altre dia ho pensava perquè vam anar també a la gala dels Premis Sonor, que són de podcast en català, i estàvem nominats a 3 i no en vam rebre cap.
0: No. Te'n recordes de les categories?
1: Sí, estàvem nominats a la categoria d'entreteniment, a la categoria de Premi del Públic i a la de Millor Podcaster. Que clar, competíem, entre cometes, amb gent potent i tal, però pensàvem, ostres, si ens nominen a 3, algun caurà, no? I és com que internament ja generen aquesta necessitat de... ostres, si no guanyo, em sentiré malament, i que al final la ratllada va durar 5 minuts, eh? Però és curiós com els premis et fan competir amb gent que al final fa el mateix que tu. I a mi m'agraden, perquè agrupen a gent amb projectes com La Rebessada i tal, que per cert sí que va guanyar el premi Crit d'aquest any. Enhorabona. I m'agrada més per compartir els moments amb gent que fa el mateix que tu que per al premi en si, i que alhora és un reconeixement a una feina, i que trobo que està bé perquè si te'l donen doncs estàs content, i nosaltres l'any passat quan vam guanyar el premi Crit vam estar molt contents. Però sí que fa una mica de rabieta això de... Ostres, jo no vull competir contra tu. Mm-hmm. Però bueno, que és una competència que és sana i ja està.
0: De fet, és una cosa que encara que no hi hagi entregues o certàmens de premis, almenys a mi passa que jo em comparo inevitablement amb altres creadors de contingut i em queixo de coses, vull dir que...
1: Sí, nosaltres ens... Ara crec que estem més relaxats en aquest sentit, però quan començàvem ens comparàvem tota l'estona amb altres podcasts, amb com feien els reels, amb com posaven els subtítols, amb els mínims detalls. Ens vam tornar molt bojos a nivell de xarxes i ara ens hem relaxat bastant perquè suposo que el fet d'estar una mica més consolidats ens ho permet, i també perquè estem més cansats.
0: És que fer-se adult és que cada cop les coses facin més mandra,
1: sí,
0: tota l'estona.
1: Sí, és seguir una mica per inèrcia, però alhora jo crec que també hem anat aprenent amb el procés a passar-nos-ho bé fent-ho, perquè al principi sí que ens ratllàvem més i tal, i ens ha ajudat molt a cuidar la nostra relació i a cuidar el projecte i a poder gaudir de veritat.
0: Que guai. Doncs moltes gràcies, Marc. Quines coses teniu pendents del programa?
1: Doncs mira, et puc dir que acabarem la temporada segurament amb Gerard Quintana, al Futur Fest de Girona. I de cara al curs que ve no puc dir res, però passaran coses importants, bastant importants.
0: Marc, no pots dir que no pots dir res. A nivell de convidats, d'infraestructura, de format...
1: A nivell de bueno, és que no sé què dir, o sigui, no sé si ho puc dir, la veritat, perquè són coses bastant grosses, però deixo'm aquest titular, passaran coses grosses.
0: És tan de famós dir, és que no sé si m'ho deixen dir.
1: No, és que és veritat, eh? Mira, és la primera vegada que em sento tan famós com per dir no sé si m'ho deixen dir, però passaran coses.
0: Vale, vaig a fer una cosa, posar-me cançó i m'ho expliques fora de micros. Per la vibe de Deus i Simis, he triat, saps qui són Hustler?
1: No. Bé, crec. Hustler. Crec, a veure, em sona, a veure.
0: Et punxo Catalan Hustler, que és el que són la penya de Deus i Simis.
1: A veure.
2: Ah, som Catalan Hustler.
3: Oh my God,
2: Catalan Hustler.
4: Què t'ha passat?

0: Com us comentava al principi del programa, tenim a la gent de la zona grisa, al sofà de les gates, per parlar una mica de totes aquestes coses de les quals no volen que parlem. Què tal, guapos, com esteu?
1: Molt bé, amb moltíssima il·lusió.
2: Molt contents.
0: Jo tinc moltes ganes de que parlem de coses, perquè crec que esteu com en molt bon lloc per poder parlar de coses, perquè aquí... i no es parla de segons què. Abans que res, nois, abans parlava, no sé si m'equivoco, que el projecte el porteu persones que tots formeu part del Parlament Europeu.
2: Mm-hmm. Correcte. Treballem al Parlament Europeu, sí.
0: Us coneixeu allà?
1: Mm-hmm. Ens coneixem allà, sí, treballant allà.
0: I en quin moment dieu, aquí estan passant coses de les quals la gent no s'entera?
1: Home, jo crec que surt una mica, fins i tot et diria, de conversa de cafè. No? De tenir moltíssimes ganes de parlar de temes, d'explicar-nos coses, de comentar coses que ens trobem cada dia a la feina, que diem, ostres, no tenim un espai on es parli d'això. I si el trobem, no el trobem en català.
0: Ja, de fet, parlàveu, de quan ens vau passar la nota de premsa, de que creieu que hi havia com un buit. Creieu que aquest buit és per falta d'interès, falta de recursos? O sigui, per què no se'n parla? O no hi ha tant contingut polític en català, quan crec que Catalunya és una terra superpolititzada. Mm.
3: Crec que la política internacional normalment es mira des de la perspectiva dels estats. És a dir, quan tu penses en el món, vas a la ONU i a la ONU hi ha estats. O a la Unió Europea hi ha estats. I per tant sempre es parla, no, de la política internacional des de la perspectiva dels estats. Doncs les regions o països com Catalunya, que no tenim un estat, a vegades ens costa... No sé, no ens ve tant de pas parlar del món, no? Parlem més de Catalunya, parlem de la política més de l'estat, parlem també molt de com ens veu el món a nosaltres, però a vegades parlem poc de com veiem el món des d'una perspectiva catalana, no? I això sí que ho trobem a faltar, i de fet, sempre ho parlem, no? Jo havia d'anar a... podcast o contingut, per exemple, en castellà, gent que ho fa molt bé, Descifrando la Guerra, l'Ordre Mundial, gent que ho fa molt bé, però llavors diem, m'agradaria trobar alguna cosa en català i no hi és. I llavors vam dir, home, fem-ho nosaltres, perquè al final el que fem és gravar les converses que teníem a l'hora de dinar. Sí, vull dir.
1: I a més aquesta idea, que sempre ho reivindiquem molt, de també la política europea es veu sovint com una cosa internacional, i no. De fet, la política europea és una cosa domèstica, és política domèstica, és el que ens afecta cada dia. Mm-hmm. Sempre posem l'exemple del carregador del mòbil. El carregador del mòbil, que ara fem servir tots el mateix, l'universal, l'USB-C, això és una política europea, per tant no és tampoc una cosa aliena, és una cosa del dia a dia.
0: Ja, i que pensem que la política europea, com que aborda coses molt grans i que se'ns escapen, però jo què sé... que carregador sigui universal forma part d'aquesta política. Una cosa que m'agrada molt del vostre projecte, nois, és que reivindiqueu la política des d'una mirada progressista i d'esquerres, i a mi em va fer pensar en que jo, quan vaig estudiar periodisme, hi havia com aquesta llei universal de quan tu comuniques o parles de fets has de ser completament objectiu. Creieu que això ha de ser així? O un podcast pot ser informatiu, però ara pot ser didàctic i esperançador, sobretot en un moment d'auge de l'extrema dreta superfort?
1: Jo crec que l'objectivitat, en el sentit de que expliquis les coses, els fets, no és una cosa contrària al fet de que tu també siguis honest amb el biaix que tens ideològic, que tots en tenim. Per tant, hi ha aquest punt, per una banda. I per l'altra, crec que també hi ha un element de que ara cada vegada se'ns diu, això és molt woke, no? Quan en realitat el que només fas és defensar drets fonamentals. Per tant, no sé fins a quin punt també hi ha aquest element de que sembli una cosa com molt esbiaixada, coses que en realitat són drets fonamentals, drets humans, i a més intentar també portar la narrativa en espais digitals cap a un altre lloc que no és el que trobem sovint. Perquè aquests espais els veiem molt dominats per un cert tipus de narrativa, un cert tipus d'idees molt polaritzadores, molt de discurs d'odi a vegades, i un tipus de manera de comunicar i d'explicar les coses que favoreixen molt a l'extrema dreta. Mm-hmm. Per tant, també hi havia aquesta necessitat, no? Nosaltres ho sentíem de parlar, doncs, posant els drets humans al centre, que tampoc ens semblava una cosa tan revolucionària, però al mateix temps, sí, molt, potser fins i tot una mica contra mainstream ara mateix.
3: Mm-hmm. Jo de formació també soc periodista, i és veritat que això de l'objectivitat és complicat, eh? Jo crec que creiem més en ser honestos. O sigui, nosaltres en el primer programa que vam fer vam dir, mira, nosaltres explicarem les coses des d'aquest punt de vista. La gent que ens segueix sap des d'on les expliquem. Per tant, en aquest punt nosaltres som molt honestos. I en xarxes juguem en un terreny que la gent que té discursos progressistes no ens juga a favor. I vam fer una prova,
1: sí.
3: Vam fer un reel en què volem explicar els pressupostos europeus, que creiem que la proposta que ha fet la comissió són molt dolents perquè retallen en sanitat, retallen en temes educatius, retallen en agricultura, per tant, sobirania alimentària, coses que creiem que són molt importants. Uh-huh. I tots aquests diners se'n van a defensa, no? Que no vol dir que no haguem de tenir una defensa, però vull dir, tot això és a costa de certes coses. I van dir, com fem per explicar-ho, no? Com ho expliquem que la gent segueixi?
1: A priori podria semblar molt antisexi parlar de pressupostos europeus.
3: És molt poc sexy, però afecta a tothom. Sí, és una cosa que afecta a tothom. I vam trobar un reel d'un regidor de Lleida que començava dient burques, burques i més burques, s'han acabat els burques. Vam posar aquest tall al principi del reel on parlàvem de pressupostos europeus i vam augmentar un 2000% les visites al reel. Clar, vull dir, els algoritmes estan fets per fomentar discurs d'odi. Si tu vas a fomentar coses més constructives des del punt de vista que ho estem fent, has de tenir molta imaginació per arribar a la gent.
1: I al final aquest vídeo ha esdevingut el vídeo que tenim amb més visualitzacions, un vídeo sobre els pressupostos de la Unió Europea. Per tant...
0: Per què creieu que en aquest sentit la dreta o l'extrema dreta ha sabut aprofitar més que l'esquerra com... O sigui, és que el que vull dir és una cosa com més conspiranoica de que la gent que porta com, o els amos de totes aquestes xarxes socials són gent de dretes i per tant afavoreixen el discurs de dreta, o és que realment la dreta ha sabut com implementar el màrqueting per arribar molt més a molta més gent?
1: Jo crec que no és gens conspiranoic. Aquí hi ha les dues coses. Per una banda, és evident que l'extrema dreta i la dreta més dura ha sabut trobar aquell llenguatge, aprofitar això, però ho aprofita perquè hi ha unes xarxes socials, unes plataformes digitals, no només xarxes socials, perquè podríem parlar fins i tot d'altres que no són xarxes socials per se, que afavoreixen tot allò que és polaritzador, que genera aquesta ràbia, que genera emocions, i això està superestudiat. Hi ha molts estudis d'això, sobre com la manera en la que es prioritza, l'algoritme prioritza el que veus primer, el que et surt primer, està molt marcat per aquest tipus de contingut que fa que la gent estigui enganxada a la pantalla. Per tant, aquí conviuen les dues coses, no? Unes plataformes que tenen un model de negoci que afavoreix aquests discursos i una extrema dreta que ha sigut molt llesta i que ho ha aprofitat superbé. Mm-hmm.
3: La idea aquesta de que ho parlàvem l'últim programa, de que les xarxes socials són un espai on entra tot el contingut i tot
1: circula lliurement.
3: No, vull dir, allà s'organitza i és el que diem, no? Això és com un diari. Hi ha algú que tria, que va en portada i que està a la contraportada i com organitzes l'espai que li dones a cada cosa.
1: Tu pots,
3: algú
1: pots
3: està
1: posar
3: fent
1: el
3: això.
1: Contingut, però si et fas scroll down, si vas passant i no hi arribes mai fins a aquell contingut, clar, hi ha una priorització allà del que té més visibilitat i el que no.
0: Justament tenia aquí apuntat un concepte que és la hipernormalitat o la hipernormalització, que el va popularitzar un antropòleg rus que es diu Alexei Yukrak, no sé si ho sabeu, però durant els últims anys de la Unió Soviètica ell parlava de com el món se n'anava a la merda i tothom d'alguna manera feia veure que no estava passant res. I a mi em fa la sensació que això és una mica el que ens està passant ara amb les xarxes socials i amb les mogudes internacionals com poden ser tema de genocidis, de guerres, de conflictes armats, que és que sentiu que d'alguna manera ens hem com desensibilitzat i som capaços de veure literalment un cadàver i seguir fent scroll infinit però que acabem de veure un poble destruït. Com combatem això?
3: Malauradament és així. Em sembla que el Lloreta va fer un reel fa un temps també que parlant d'aquest concepte i realment estem aquí, no? El tema de que tu tinguis accés a la informació, i més és informació que circula molt ràpid i per tant tal com t'arriba, després ja t'ocupes d'una altra notícia i per tant no tens temps d'interioritzar-les i no tens temps de madurar-les i de sentir-les. I llavors no tens un procés de reflexió sobretot el que et va arribant, no?
1: És una cosa que parlem sovint quan parlem de desinformació, que precisament el gran triomf d'aquest tipus d'estratègies, de fake news i desinformació, no és tant que tu et creguis una notícia falsa, és que dubtis de tot. Per tant, com que tot pot ser mentida i com que hi ha moltes coses, molt input i molta informació tota l'estona, estàs en aquesta, no? Estàs completament adormit, vas passant, no saps si és veritat o no, tot està en dubte. Per tant, aquest és el gran triomf d'aquest tipus d'estratègia, també.
0: Què creieu que és més perillós? Veure contingut i creure que tot pot ser mentida o prendre-s'ho tot com una veritat absoluta? Perquè ara pensava, jo fa poc vaig tenir una discussió amb una noia que era conspiranoica de tot i negacionista d'absolutament tot, i era com, tia, em sembla superperillós el teu discurs també.
1: Jo et diria que a mi em sembla molt perillós precisament aquest dubte sobre tot, perquè a més no és només el dubte sobre la informació que reps, això també es contagia el dubte cap a les institucions democràtiques o cap al fet de que la democràcia funcioni i cap al fet del que diu el teu veí, del que diu el teu amic. Per tant, jo crec que no és només la teva relació respecte a la informació, els canals on la veus, sinó també la teva relació cap al món, cap a la societat que t'envolta, cap a la democràcia, cap a, fins i tot cap als drets fonamentals.
0: Ara que parlava de drets fonamentals, volia preguntar-vos, nois, què està passant ara mateix al Parlament Europeu mentre estem fent dumb scrolling i no ens estem enterant de què és el que s'està parlant i que ens afectarà en el nostre dia a dia?
3: Bueno,
0: però que es pugui dir, no sé si hi ha coses com secretes, però...
3: Sí, no, un dels principals debats que ara és el pressupost europeu, eh? I sabem que el pressupost és una de les coses més importants, i a més són pressupostos que no són per un any com són aquí
1: són
3: a Catalunya,
1: anys.
3: Per exemple, són 7 anys.
0: Els pressupostos en què ens afecten?
3: En tot, vull dir, hem de pensar que, això ho diem, és una dada que donem a vegades i que no se sap, entre un 60 i un 80% de les lleis que s'aproven a la Unió Europea arriben després al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, per tant... Tot el que s'aprova allà té un impacte directe aquí. I, per tant, les polítiques que es facin allà ens implica tot.
1: I jo crec que, a més, hi ha dos elements, que és, primer, on poses diners. Això clarament és important, perquè després afecta, no sé, fins i tot els diners que hi hagi disponibles per Erasmus. Per tant, on poses els diners? I després hi ha l'altra part, que és on poses aquests diners. Això hi ha darrere una agenda política, evidentment. Evidentment, els pressupostos són una eina política. Per tant, també et marca cap a on tu penses que han d'anar les prioritats pels propers fins al 2034, en aquest cas.
3: Un altre dels temes que també ha tingut bastant d'impacte, diguem, aquí a Catalunya, perquè la gent reconegui, no?, les coses que ens juguem allà. Veiem els pagesos manifestant-se pel carrer, no?, contra els acords comercials que s'estan tancant, en concret contra Mercosur. Clar, és que estem tancant acords comercials que realment, o sigui, poden acabar amb l'agricultura a Catalunya i a la Unió Europea, perquè la Unió Europea està decidint que portarà, doncs, tota la fruita i tota la verdura del continent llatinoamericà, per exemple, perquè poden produir de forma, doncs, molt més econòmica, amb preus més baixos, i això pot rebentar els preus aquí. Per això s'estan també manifestant. Doncs aquest acord comercial va entrar en funcionament l'1 de maig. I aquí estem, no?
0: Una de les coses també, que jo no sé si s'ha parlat al Parlament o no, però que és un tema d'actualitat que tenia aquí apuntat, és el tema d'Eurovisió. A vosaltres us sorprèn la quantitat de gent que demana que no es barregi música amb política, quan crec que històricament Eurovisió ha estat una cosa completament polititzada?
1: És curiós, perquè justament parlàvem d'això abans, no? A vegades et trobes discursos dintre del Parlament Europeu sobre si la cultura és política, que nosaltres pensem que ho és i ho ha de ser. I tenim aquest debat, evidentment, hi ha aquest debat polític al voltant d'Eurovisió i aquest debat polític fins i tot també amb el que passarà amb el Festival de Venècia, amb un estand possiblement o no de Rússia, per exemple. Per tant, és un debat que és molt present, el fet de... Sí, les sancions que apliques cap a un país, doncs sí, tens un doble estàndard també, perquè pel cas de Rússia sí que ho hem vist, fins ara, almenys ho hem vist, i en canvi veiem aquest doble estàndard que no s'aplica cap al cas d'Israel. Uh-huh. I és evidentment un tema molt polititzat.
0: Uh-huh. Per últim, nois, acabem l'entrevista amb això, que és... Som més optimistes o pessimistes cap al futur que ens ve?
3: Hem de ser optimistes.
1: Jo soc molt optimista sempre.
3: Jo crec que passarem una onada complicada, i el que hem de treballar és perquè quan passi aquesta onada no sigui tot terra cremada. Vull dir que hi hagi aigua de terra fèrtil, hi hagi hagut gent que mentre passava l'onada doncs ha fet la feina, ha intentat mantenir certes coses intactes, no? Jo crec que estem aquí, perquè tot són cicles. Això ja ho sabem. Les coses venen, poden arrasar moltes coses, però després tornen a florir, no? I la idea és que hi hagi gent cultivant aquesta terra.
1: I jo vull pensar sempre que estructures que creem, estructures democràtiques, estructures socials, associacionisme i tot allò, té una capacitat de perviure que és molt més forta del que sovint pensem.
0: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, nois. Us podem seguir a xarxes socials, que és la Zona Grisa tal qual?
3: Sí. sí.
0: I allà teniu tant el Reels, que sisplau, feu-los virals en comptes de fer virals altres coses, i si no teniu tot el format podcast a plataformes digitals, no?
3: Sí, YouTube i Spotify.
0: Perfecte, doncs per vosaltres us he seleccionat una cançó de Remei de Calafresca que es diu La insurrecció que ve.

deixem viure aquí al costat. Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa, ens beses les mans, oblides tot i et deixem marxar, vale?

0: És que, bueno, nenes, discapacitades, sou perfectes. És que ja estan aquí pixant. Bueno, noies, us poso un context, que us les he presentat al principi del programa, però ara ja estan aquí assegudes oficialment amb nosaltres. He decidit dir que el vostre projecte és quatre ballesanes amb diferents punts de vista al voltant de diferents coses, que representeu un munt de minories, d'entre les quals el col·lectiu queer, l'univers del drac, les discapacitades, les estranyes, les neurodivertides i també les reveres. Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt agraïdes d'estar aquí.
0: Sí. Avui tenim una presa política, que és la Sara.
2: Des de Brussel·les connectem amb Sara Bisbe.
0: Sí, Sara Bisbe, que la tenim fins i tot mutejada, però mira la que mona. Patonet cors per la Sara.
2: La quarta integrant de Discapacitades.
0: Escolteu, jo us proposo començar el programa com a Alcohòlics Anònims i parlar de les nostres rareses. Llavors, jo us faré com la meva intro. A mi Mariona m'hauré de dir: hola Mariona, us explicaré les meves mogudes i farem el mateix amb vosaltres.
3: Wow. Vinga. Va.
0: Hola, nois, em dic Mariona.
4: Hola, Mariona.
0: I tinc ansietat crònica, tendències depressives, trastorn obsessiu compulsiu, soc vegetariana, abstèmia i cada cop més misàndrica, però crec que irremeiablement hetero. Aquesta és la meva pitjor, o sigui, és la pitjor malaltia.
2: Tothom pren decisions i aquesta és
0: realment
2: una decisió.
0: És forta. Nois, endavant amb els vostres statements.
2: Bueno, jo em dic Luca.
5: Hola, Luca.
2: I sorprenentment no porto perruca. No sé què...
0: Ni a la...
2: Bueno, quan faig de travesti, sí. Però sí, soc Marieta de naixement, tinc la Nina com a germana, una cosina meravellosa, i aquí la meva companya, la Marta. Avanti, presenta't tu, perquè...
6: Hola, nois, em dic Marta.
0: Hola, Marta.
2: Hola, Marta. Hola, benvenuta.
6: Una mica de nit.
2: Vinga.
6: Bueno, la vida em va fotre uns quants pals. El primer, un accident als ulls. El segon, influencer. I res, no? Ara em dedico a la divulgació, la veritat que molt, molt divertidament i per sort. Ara amb les meves companyes fent de divulgació de festa de discapacitat, una cosa molt divertida.
3: Sobretot.
6: Passo micro.
7: Hola, Mariona i companyia. Soc la Nina.
5: Hola, Nina.
7: Contra tot pronòstic, no estic malalta.
0: Visca! Por les sanes.
7: Exacte. Vaig néixer amb aquest cos meravellós i soc addicta al cacaulat. Ho sento, ho havia de dir. I en algun moment seguir la imatge d'aquesta marca.
6: Cacaulat, feu l'ambaixadora ja, sisplau.
0: Per favor.
6: Us ha fet molta publi gratis. I no,
7: paro de fer.
6: I no, ja està.
7: No paro de fer-la, però bueno, és que ja...
0: Escolteu, noies, sou totes pràcticament família. O sigui, tu, Nina, segueix com l'epicentre d'aquesta xarxa sendo familiar?
7: Sí, no, perquè al final ja ens coneixíem abans de... Ho hem la Marta, vull dir.
0: Clar.
7: Els altres, evidentment, som família, però...
6: No, però que tu vas fer el pont
2: amb tu.
6: Amb jo, amb acollir-me.
7: Sí. Totalment. Sí. Però la idea no va ser meva. La idea del podcast, de fet, va ser de la nostra cosina.
6: De la Sara.
0: Pobre. Ja... L'única silenciada és la que ens pots seguir.
2: La fundadora.
7: Bueno, ella tenia molta il·lusió que parléssim amb Luca i jo.
2: Donar-nos peu. I també, bueno, tot això partia també d'una iniciativa, i és que, bueno, la Sara té molt de contacte amb el món de la festa.
7: Uh-huh.
2: I ella volia, doncs, fer, bueno, denunciar que no, l'accessibilitat que hi ha per gent amb discapacitat per accedir en entorns com aquest i quines són les dificultats. Llavors va dir: per què no fem un podcast? I llavors ja ho denunciem allà.

0: I el problema després se'n va anar una mica de tema i vam començar a tractar com coses més
1: bueno,
2: de tot.
1: I qui millor que la Marta per acompanyar-nos, que també com a fiestera.
2: I com enfadar-me també, eh? Però bueno, també molt d'humor. Clar, va ser curiós perquè la Sara ho viu des d'una manera d'acompanyar-vos, que a vegades fa més ràbia quan tu veus acompanyant que quan et passa tu mateix. Que, vull dir, que et poses més així pels altres. Però sí, jo crec que la Nina va ser, ens vam conèixer en un anunci també de festa. Sí, o sigui, un anunci on ens van tancar en una discoteca.
1: Havíem de recrear una festa.
2: Sí,
3: uau.
2: Sí, llavors aquí la Nina ja em va acollir, em van adoptar i vaig dir, uau, quina família més guai.
0: Sí, sí, la mascota.
3: Clar, jo una cosa que em feia patir, també com a programadora de gent en un programa, programadora en un programa, només tinc una feina que és parlar i no la sé fer, en fi, que és parlar de discapacitades i posar el focus en la discapacitat perquè crec que sou moltes altres coses. Uh-huh. Com a banda de gent que patiu discapacitats. Com s'aborda això? Com ho viviu? És a dir, per exemple, a mi m'ha passat que és com, sense jo ser psicòloga, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni res, m'han etiquetat com a experta en estar malament del cap. Llavors, quan a mi em conviden a llocs a parlar de salut mental, és com, hòstia, gràcies per comptar amb mi, però alhora és en plan, per què no preguntes per les meves inquietuds polítiques, socials, culturals, de gènere, altres coses?
2: Sí. Jo personalment, aquest és un conflicte que tinc molt a vegades, perquè clar, en el meu cas, bueno, en els nostres casos sí que són coses molt físiques que criden l'atenció molt ràpidament, no? Clar, llavors, arriba un punt que dius, ostres, soc més que els meus ulls. El que passa, que també estem tan acostumades a reivindicar i engorilar-nos amb qualsevol cosa, que quan estem tirant per una altra banda, és inevitable, jo penso, tornar una mica aquí. Però vaja, jo penso que al final fem bona feina tractant-ho amb normalitat, simplement incloent-ho amb tot, i al final no tenir por a la paraula discapacitat, que és una cosa que d'entrada, quan t'hi trobes amb una discapacitat, costa molt trencar aquesta barrera.
0: De dir, de fet, tipus, el podcast el fem no centrant-nos exclusivament en la discapacitat.
2: Exacte.
0: Si tractem quantitat de temes quotidians i cadascú parla des de la seva realitat.
2: Exacte.
1: Els relacionem, no? La discapacitat la relacionem amb cada tema, cada episodi, parlant un tema en concret. Uh-huh. O intentem que sigui així, que després també marxem per les branques, no?
0: Però... Uh-huh. Però la cosa és no donar èmfasis o no donar aquesta gravetat o aquest victimisme que hi ha a la discapacitat, sinó tractar-ho com en plan una altra sí, perspectiva, clar, una altra realitat.
1: Com fugir de la pena, no? Perquè se'ns etiqueta molt com a persones que fem pena per estar visquent aquesta realitat, i d'això és el que fugim, precisament.
2: Sí, simplement tractar-ho de com si tu diguessis, jo ho tracto des d'una perspectiva de tenir X anys o de ser una dona, i tu de ser, pues, jo què sé, el que siguis, no?
3: De fet, vosaltres també poseu molt d'èmfasi en l'univers de la festa, de l'oci, de la cultura, i us volia preguntar si realment els espais culturals o les sales de concerts o en general aquests espais d'oci estan preparats per acollir, ja no dic discapacitats, sinó diversitats en general, perquè pensava, igual no és un espai segur per vosaltres, per tu Nina, per tu Marta, però potser per Luca, que és una persona queer o del col·lectiu LGTB, tampoc no ho és.
2: I fins i tot per gent gran, et diré, inclús. Que això és una cosa que, amb el tema de la cultura rei, de tot això, va començar... Bueno, jo no hi era, jo encara no era ni un pensament de persona, no? Però pel que he sentit i pel que he vist, era com una comunitat d'aquí entra tothom, ta-ta-ta... I a vegades ara em trobo en alguns espais que dius, ai, jo amb 35 anys, que dius, tio, que no estàs a un pas de morir-te.
1: Amb 35?
2: Ja! I jo faré 31, i em queden molts anys de guerra, vull dir que... I llavors penso que ara s'està com tornant a reivindicar una mica aquests espais, de dir, això pot ser per tothom, i precisament és un lloc per no jutjar. És un lloc per no jutjar. Almenys jo amb el tema de la discapacitat ho relaciono amb el tema de l'edat. Tu amb el tema queer no sé com ho vius.
0: Bueno, per sort a Barcelona tenim moltes possibilitats.
1: Crec que hem de tenir el micro més a prop de la boca.
0: Sí?
3: Ah, sí, ja està.
0: Vale.
3: Això. Digueu.
0: Que per sort a Barcelona tenim moltes possibilitats a l'hora de sortir de festa, sobretot en col·lectius queer. Hi ha moltes festes, bueno, que ja sigui de coses més... de col·lectius més minoritzats, com el col·lectiu Flinta, que és un espai on s'acull més a tothom. Després n'hi ha d'altres que són bastant gay, per dir-ho d'alguna manera, que sí que acullen a un cert tipus de persona més masculina. I després hi ha d'altres espais on simplement has d'acabar performant per evitar-te una violència o una possible rebuig. Per tant, no sé, aquí a Barcelona hi ha molta oferta i jo realment pues, m'he aconseguit trobar còmode, bueno, he aconseguit trobar els espais on em sento còmode.
1: Sí, però ja estàs seleccionant. Vull dir, no estem bé a tot arreu.
3: Que és que no és que esteu seleccionant, sinó que esteu havent de seleccionar. Exacte. O sigui que d'alguna manera se us obliga.
1: Clar.
3: També, us... ah, digues, Dina, anir.
1: No, no, que amb callar les rodes no és tan senzill. Vull dir, l'oferta és més limitada.
3: Ja. Yeah.
1: I depèn d'on vulguis sortir, de l'estil de música també que t'agradi, bueno, hi ha limitació, hi ha bastanta limitació. I si vaig sola, encara més.
2: Mm-hmm. Sí, a part és complicat perquè pel tema de les discapacitats la gent es pensa que potser una accessibilitat és una rampa o un ascensor, que també ho és, però són moltes, moltes altres coses. Per mi, per exemple, l'altre dia vaig anar a un restaurant i vaig entrar i no vaig haver de fer una gincana per anar al lavabo, simplement perquè el cartell de lavabo es veia, bon contrast, i no vaig haver de preguntar i ningú m'havia d'acompanyar i no vaig haver de sentir una nena de 3 anys perduda en un casament, en plan, no és de lavabo, yeah. Són coses molt senzilles, però sí, també et dic que justament ahir ho parlàvem, de volem fugir una mica d'aquest victimisme, de que al final les minories sempre tal, que estem una mica fartes de fer la lluita una mica des d'aquest per exemple, en tema de només agressions homòfobes, n'hi ha i s'han de denunciar, però quan estàs sempre en aquesta posició, a mi és que almenys penso que parlo per totes, ens cansa una mica el paper aquest de víctima, com de víctima de... Llavors per això penso que ho reivindiquem tant des de l'humor.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha diferents formes de reivindicar, no? I se'ns col·loca en un perfil quan potser hi ha altres que també s'ha de parlar des de tot arreu, no? Però
0: potser la manera de fer lluita no és tant de fustigar-te, sinó de estic aquí.
3: Ja, com d'ocupar aquests espais.
2: Que podem, sí, des de l'humor, com
1: que podem arribar a tothom des de diferents punts de vista, o des de diferents accions, no sempre el mateix rol de víctima.
2: Sí, no sé, a mi és que em cansa, però sí. Però també és una realitat. Mm-hmm. Una realitat.
3: Perquè creieu també que la precarietat afecta més a les persones discapacitades? És a dir, que ser una persona disca és més car?
1: Sí.
2: 100%. Però vamos, si és congelat. és personal.
1: Bueno,
2: perquè a vegades tens discriminació positiva.
1: Exacte.
2: Però mentre segueix existint discriminació negativa, amb la discriminació que existeix la positiva.
3: Exacte. Però existeix, en plan, com és un cadira de rodes també té un cubata?
1: Sí, bueno, no sempre.
2: La gent et tracta diferent, sí. Et tracta diferent quan et veuen que et necessites ajuda. Hi ha un punt que a mi m'agrada perquè és com de compassiu, de humà, que dius, uau, no estem tots podrits.
1: A mi això no m'agrada, gent. Però, bueno, ho fan per sentir-se bé amb ells mateixos.
2: No, jo no ho penso sempre així, tia. A vegades sí, a vegades no. Hòstia, jo quan em veuen que tinc els ulls així, potser al gimnàs i estic buscant una pesa, veus bé, t'ajudo? Hòstia, ho veig lícit. És com si, no sé, fins a cert punt. És que aquest abat es pot expandir molt i l'hem tingut.
1: Depèn del context, també,
2: sí.
1: No?
2: Clar. Però sí que et conviden a més coses i sí que... Sí, sí.
3: I, de fet, us volia preguntar, us preocupa que el discurs aquest com de la superació personal amagui responsabilitats estructurals? És a dir, convertir coses individuals en exemples motivacionals en lloc de reivindicar drets de coses que haurien de ser bàsiques.
2: Sí. Mm. Estàs fent unes preguntes?
0: Sí, sí.
2: Que uau, eh? Per següents entrevistes on no sapien què preguntar-nos. Mariona.
3: A mi em truqueu. No, però és en plan de què parlarem jo? No, res, quatre cosetes.
1: Sí, exacte.
2: A couple of things. I nosaltres aquí enrotllant-nos.
3: No, meravellós.
2: No ens heu convidat l'estona suficient, ja us ho dic.
1: No.
3: Però sí, creieu que s'han de canviar coses a nivell estructural i deixar de parlar com d'històries d'autosuperació?
1: Totalment d'acord, sí.
2: És molt bona aquesta... És molt bona. Vols desenvolupar-ho, Nina?
1: És que pots anar a fer la pregunta?
3: Si pequem de donar discursos d'autosuperació quan en realitat el que hauríem de fer és posar el focus en com està el sistema muntat.
1: Sí, però alhora per arribar a la gent el mateix, no? No és que vulgui, però s'ha d'ensenyar la realitat tal qual és. Llavors, les dues opcions serien vàlides.
2: Jo sí que penso, clar, és que la Nina i jo aquí hi ha moments que confluïm, també la nostra realitat és diferent, tu vas néixer amb una discapacitat, la meva va ser sobrevinguda, també et dic que jo, un familiar meu molt proper té una discapacitat cognitiva molt bèstia, llavors també he conviscut d'una altra manera, no? Però jo sí que penso que si ha de donar valor a les coses, en el meu cas, o sigui, el meu va ser un accident. Jo podria haver-me quedat al sofà, tallar-me les venes, i vaig dir no. Llavors penso que això també... O sigui, entenc que la gent pugui dir ostres, com ho has superat? Bueno, sí, perquè també dic, jo escollo ser feliç cada dia. Jo podria cada dia dir, vaya merda, que m'haig de netejar la pròtesi, que ara veig borrós, que ara no sé què.
1: És una decisió.
2: Exacte. Ser feliç és una decisió. Ara, ja em puc posar metafísica, no? Però, influeix que tinguis discapacitat o no? Tots tenim... Jo sempre dic, tots tenim els nostres ulls o les nostres coses, no? Però sí que és cert que aquest punt que has tocat és boníssim, perquè... al final hi ha coses que fallen. Que jo digui que tu t'hagis d'esforçar més i mira-la, quin recorregut d'haver de fer. Posa un puto ascensor, tio.
1: Sí. És el seu punt de vista, eh? Vull dir, ella, l'altra persona, per cert, que jo he de ser més forta per conviure amb això que tinc. I potser aquesta persona que m'està jutjant viu una realitat molt pitjor.
2: Sí, sí.
1: Tot és relatiu, eh? Al final. Sí. Però jutgem molt fàcilment sense conèixer. Llavors, a mi això és el que més em molesta, no? Mm, a mi moltes sí. vegades m'han dit... una persona em va dir també... una persona que, amb tot el carinyo, té una filla amb la malaltia que tinc jo, i és una nena d'un any i mig ara. I diu, és que heu de ser molt fortes per viure amb això. I dic, esteu obligades a ser fortes? I dic, no estic obligada, jo em podria tirar del tabaix, si volés.
2: Clar.
1: Però estic decidint ser forta. Quan puc, no sempre puc ser forta, tampoc. També que jo ensenyo són les millors versions de mi, que per això és el problema de les xarxes, eh? Però no es mostra la realitat de ningú en la plataforma.
2: Jo a vegades trec unes xapes. Jo a vegades sí que trec drames, eh? Però això és molt bo. Sí, sí. Però que sí que és més un escaparat. Però bueno, jo penso que sí que en els últims anys hi ha més... Però és bona aquesta, perquè tu li podries dir a aquesta dona... Tu has de ser forta per ser dona, no?
1: Per exemple.
2: Tens ja,
1: que
2: pots
1: ser mare per cuidar aquesta persona que et necessita. Uh-huh.
3: Doncs, noies, on podem trobar el vostre contingut? Discapacitades a tot arreu? A sí. xarxes...
0: A YouTube com a Spotify.
3: YouTube i Spotify. I allà, cada quant pengeu capítol?
2: Bueno, fa una miqueta vam acabar la primera temporada i ara en breus tornarem a gravar la segona. De fet, bueno, productors, ojeadores... Som un equip brutal, per tant, feu-li una ullada. Vull dir, estem desaprofitadíssimes.
1: No us perdeu.
2: No sé si em sembla.
0: Barres.
3: Està dient barres. Doncs molt bé, boniques, moltes gràcies per haver vingut al programa.
0: Gràcies per convidar-nos.
3: Us deixo una cançó de la llum, que és una perfecta, i nosaltres, gatetes, ens sentim la setmana vinent. Va, bona nit. Let's go.

0: Escolta Zicat. Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts a Generació Digital. Aquesta edició és i serà especial. Avui obrim una porta que fa 30 anys que no s'acaba de tancar. Una porta que ens ha ensenyat que el terror no sempre ve del que veus, sinó del que intueixes. Passadissos estrets, silencis incòmodes i aquella sensació constant que alguna cosa t'està esperant a l'altra banda. Parlem de Resident Evil, una saga que va redefinir el survival horror i que 3 dècades després continua reinventant-se sense perdre la seva essència. O no, ja ho veurem. Comencem aquí aquest especial per recórrer la història en els moments clau i les seves mutacions. Un videojoc que, efectivament, en aquests 30 anys, han passat moltíssimes coses. I el que fa també és continuar.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Francesc Xavier Blasco i Albert García, benvinguts a la Generació Digital.
7: Bones.
8: Què tal? Bona tarda.
1: He començat titubejant perquè aquest videojoc també hi ha moments que no saps si esquerra, dreta, obrir la porta, etc.
7: Oh, i tant. És el joc per excel·lència de dubte.
1: Exacte, sí. Certament. També moltes gràcies a la tasca d'avui del control tècnic del Dani Jiménez. Tot bé? Resident Evil, aquí diem molt l'Evil, sempre, vull dir, almenys jo, us ha marcat força aquesta nissaga o no?
7: Jo, per mi sí, jo vaig jugar-hi en Sega Saturn i que sempre ha sigut una miqueta en el món de la història dels videojocs i quan vam passar amb els 32 bits al poligonal una miqueta la germana pobra de la PlayStation, perquè tot era per PlayStation, tenia transparències, Lara Croft, què passarà, la segona Lara Croft no estarà per Saturn perquè no puede, no? I aquesta mena de coses que sempre et deixaven que aquesta mena de jocs tan estrella feia por no tenir-los de per Sega Saturn, però sí, va arribar Resident Evil per la Sega Saturn i jo el vaig jugar i el vaig acudir molt i a més recordo que quan el vaig comprar el vaig anar a portar ràpidament a jugar amb un amic que també tenia la Sega Saturn a casa seva un dia que es va enfosquir, va començar a ploure. Amb la qual cosa, quan començaves amb aquella primera escena en què anaves ja cap a la mansió i tot allò, bueno, exactament, immersió total.
1: Molt bé, veiem a la taula que has portat un dels jocs que és de la teva col·lecció, no?
7: Doncs exactament, és precisament aquest primer Sega Saturn, aquest Resident Evil per Sega Saturn que tinc, que a més, gràcies a que va passar-se pel Game Lab, el tinc firmat pel Shinji Mikami.
1: Molt bé, li va agradar quan va veure el
7: joc? Jo crec que tothom... Sí, ha fet moltes coses guais, el Shinji Mikami. Jo crec que tothom li porta el Resident Evil, així que tampoc no es va sorprendre massa.
1: Val, quins jocs més ha fet? Així,
8: doncs moltíssims, el Vanquish, sense la
1: versió. Coses que no són Resident Evil,
8: Val, d'acord. Ha fet molts videojocs de Disney.
7: Exacte.
8: El Goof Troop, l'Aladdin, el Roger Rabbit de la Game Boy, el Vanquish, és una passada.
1: Molt bé. Doncs res, anem a començar aquest especial d'aquests 30 anys d'aquesta nissaga. De fet, comencem, Francesc, pels antecedents, no? Una mica l'inici de la història.
7: Doncs sí, perquè Resident Evil no surt del no-res. I surt d'un personatge que es diu Tokuro Fujiwara. Una persona de Capcom que, si dèiem que el Shinji Mikami havia fet coses guais, aquest tio ha fet coses espaterrants. És un dels responsables del Ghost and Goblins, del Commando, del Mega Man 2, del Bionic Commando. És un home que ve del món de la recreativa de Capcom i que té, té una afició. És el cinema de terror. Hi ha una pel·lícula que es diu Sweet Home, allà al Japó, i ell doncs li va donar per fer un joc parlanès d'estil JRPG que es basa doncs en aquesta pel·lícula i incorpora elements de disseny que eren molt novadors per l'època. Per exemple, explora una mansió entre diversos personatges i a més pot anar canviant entre ells. Això no passa en els primers Resident Evil, però passarà a Resident Evil Zero. Una gestió molt limitada d'alimentari, resolució de trencaclosques i usar elements que has trobat en un lloc de la mansió, doncs has d'anar fins a un altre cop cap endarrere per poder-ho. S'enfatit del sobreviure i no pas al combatre, que si tens algun... fuig corrents, no t'estiguis massa estona, perquè no tens molt. I, a més, el joc, que els combats eren com per torns, parats, doncs et permetia fugir si la situació era molt perillosa. I de, anem descobrint la història que passa a través de trobar notes escampades, un diari, certes cinemàtiques, i això ens ho va explicant. Doncs el 1993, Fujiwara reprèn la idea de fer un remake d'aquest joc, que va fer per l'any 88, i amb les tecnologies del moment, i compta amb l'ajuda d'en Shinji Mikami, treballen junts, sobretot, el Shinji Mikami, com ha dit l'Albert García, havia treballat, doncs això és a la tropa Goofy, al joc de qui va enganyar Roger Rabbit, etc. Però aquí es comença a desenvolupar per PlayStation, per les noves tecnologies, aquest remake de Sweet Home. Malgrat que al Japó Sweet Home és clarament aquesta influència directa del Resident Evil, a mi m'agradaria pensar que hi ha també un cert element europeu, perquè un dels referents que potser nosaltres en el nostre mercat teníem molt clar quan vam veure Sega Saturn era l'Alone in the Dark. Aquest misteri de mansió, en aquest cas gòtica, aquí no hi ha mutacions i zombis. En Shinji Mikami va dir que la seva influència va ser molt les pel·lis del Romero amb el tema dels zombis, no? En canvi, Alone in the Dark és un misteri més lovecraftià, de dimonis i d'éssers ocults, però també passa el mateix. Un joc de les càmeres que a vegades limita la visió que veus, un moviment que es nota que està adaptat per un teclat i no per un comandament, però que en aquella època del primer 3D, igual que li passava al Resident Evil, no estava molt acostumats a com s'havien de moure les coses en un espai 3D, i el moviment era tipus tanque, allò de gira, avança, i també una situació, un joc on ens posava també molt el dubte de si lluitar o fugir. Havies d'estar molt ben armat en el Alone in the Dark, amb l'escopeta, si volies, perquè lluitar amb les mans o amb aquella mena d'espasa era una miqueta suïcida si no encertaves bé la càmera i la posició on t'estaves, no? I jo crec que aquests serien una miqueta aquells dos referents que qualsevol que jugués en aquella època en el Sega Saturn, ja fos al Japó, ja fos al mercat europeu, tenia en ment quan hi jugava.
4: M'ha sorprès molt el que m'has dit del Ghost and Goblins, aquest personatge doncs, el currículum, no? Hi ha tots aquests jocs d'arcade. A més, has començat a dir una retaila de jocs que a mi m'havia marcat molt, no?
7: El Ghost and Goblins era, a més, un dels jocs, jo crec que més difícils que han existit en recreativa i en versions domèstiques. És terriblement difícil. Sí, però el comando era ubicu. L'havíem jugat tots, el comando.
4: I tant. No sé si hi ha alguna cosa de tot el que ha dit el Francesc aquí, Albert.
8: No, ha posat ja el Francesc aquí
4: les bases
8: de l'Alone in the Dark, que per mi és fonamental entendre aquest videojoc europeu abans d'arribar a Resident Evil, perquè va innovar justament amb això que deia el Francesc, no? Amb la perspectiva cinematogràfica aquesta, de plans fixos i tot això.
4: Perquè no s'havia donat mai, en aquest cas no havíem trobat un joc...
7: Bueno, el que estem passant és que a nivell tecnològic, tot l'ús de recursos cinematogràfics, com podia ser cinemàtiques o posicions de càmera que no fossin, el Sweet Home és molt zenital, és el clàssic joc de 8 bits, no? Sí. No pots amagar res perquè la perspectiva, no et dona tecnològicament per poder-ho fer. Quan comences a poder gestionar el 3 3D, amb aquesta càmera, doncs pots utilitzar-ho. L'ús de les cinemàtiques, per exemple, en Resident Evil, és claríssim quan en el primer moment, aquell moment que sortim al passadís i ens trobem aquell cadàver, aquell zombi sobre alguna cosa, i quan t'acostes, això estàs veient amb l'enginy del joc, i és aquell moment en què amb bordes molt negres, això sí, però pum, hi havia aquella cinemàtica d'aquell cap que es girava, no?, d'aquell zombi.
8: Icònica.
7: Bueno, és que et quedes atrapat.
4: Glaçat, eh?
7: Glaçat, absolutament glaçat.
4: Amb aquell dia plovent.
7: Sí, en el meu cas, sí.
4: Molt bé, molt bé. I amb aquesta música arribem al primer Resident Evil, Albert.
8: Uf, gallina de piel, eh? Per mi Resident Evil és molt important, m'agraden molt, em diverteixen molt, i no em fan gaire por, perquè trobo que sí que fan por, són jocs de terror, però hi ha molts videojocs que fan molta més por. Penso que Resident Evil té
4: encara,
8: aquest equilibri que encara es pot deixar jugar molt i
4: bé.
8: Té molta personalitat. Estem escoltant la música del primer Resident Evil de l'any 96, després de veure aquests antecedents de videojocs de terror. Aquest Resident Evil, com parlàvem ara, no, es va estrenar primer amb PlayStation i van sortir després versions com per la que tenim aquí, la de Sega Saturn, va sortir per PC, i va ser un joc que va ser un trencament amb tot el que hi havia. No va inventar... diguéssim que va intentar proposar-nos una experiència de terror molt cinematogràfica, però molt basada amb l'Alone in the Dark. Això està molt evident i molt clar, no? Era un nou concepte de videojoc. Darrere de la campanya de promoció es va utilitzar molt el concepte aquest de survival horror.
4: Sí.
8: Aquest concepte, perquè no és tan sols supervivència, també és terror, I una cosa que té molt Resident Evil és la gestió, dels teus recursos.
7: Exacte.
8: És la clau per mi.
4: Recursos que són pocs sempre, no?
8: Sí, poques plantes curatives, poques bales...
7: I l'inventari limitat que portes a sobre, que estàs molt acostumat a les aventures gràfiques d'aquestes, en què un inventari infinit que la persona es posa a la butxaca de tot, l'armari ropero, el tanque, i en canvi aquí havia de jugar, no sé si eren amb 6 objectes només...
8: Anaves ampliant, una mica en mica, que era una quan ampliaves la cartera...
7: Sí, bueno...
8: Ja puc portar més coses. El responsable del joc va ser, com hem dit, en aquest cas, l'hereu, no?, del creador de Ghosts'n Goblins, en Shinji Mikami, en aquest cas. Arribàvem a la mansió Spencer. Nosaltres podíem portar, doncs, en Chris Redfield o també la Jill Valentine. Teníem dos personatges per jugar, un noi i una noia, que formaven part d'un cos d'elit que era el cos Stars, en homenatge al nostre amic Star, que ja estava ja influint. Van sortir molts personatges icònics en aquest primer Resident Evil, també l'Albert Wesker, un típic arxienemic de la saga Resident Evil. Vam descobrir Umbrella. Umbrella és la marca de la farmacèutica, no?, que provoca tot el virus dels zombis. Tot això.
4: Que, de fet, després hem vist al cinema i també, no?, que ha sortit també en algunes pel·lícules.
8: I l'Umbrella és com...
7: És una imatge ja icònica.
8: És molt icònica.
7: El blanc i el vermell s'ha convertit en una cosa totalment reconeixible.
8: Sí. De fet, hi ha bastantes bromes a internet i tal, que si veus un camió tal amb el logotip d'Umbrella, diu...
4: Compte,
8: que pot passar alguna cosa. El primer Resident Evil tenia una cosa molt curiosa, que eren les cinemàtiques. Tenia un ambient molt cinematogràfic, però també tenia una cosa molt de sèrie B. Això es notava molt, especialment amb una cinemàtica icònica del videojoc que ara escoltarem. Chris Redfield. Es veien els personatges del videojoc i era tot plegat uns actors... Bé, uns actors d'aquests de... També em sap greu com dir... De segona, no? Però ho faig entre cometes. Poc coneguts. I es veia la cinemàtica amb aquestes veus. A veure, escoltem. Rebecca Chambers. I tenia com un toc molt de... Que es veia el personatge, feia una cosa com molona i miraven a càmera, no? Com de sèrie de televisió als anys 90.
4: I tant.
8: Llavors, aquesta cinemàtica així, tant de sèrie B, doncs va agradar molt a la gent, no? Més enllà de l'actuació. Segurament molt bona, perquè va agradar molt a la gent. O sigui, jo abans m'he ficat una mica, però segurament ho van fer molt bé. I, de fet, ho acaben de repetir. Els actors s'han unit ara fa 4 dies, literalment.
4: Els originals, eh?
8: Els originals per fer aquest vídeo commemoratiu que encantarà els fans. Les cinemàtiques amb el format CD. Era una consola ja amb CD, per tant ja podíem encabir música, cinemàtiques, diàlegs, les famoses seqüències. Va ser un èxit el primer Resident Evil i evidentment va tenir una segona part. Va sortir l'any 98 el Resident Evil 2, un parell d'anys després. En aquest cas ja diria que només per la Play d'entrada, la Saturn es va quedar sense.
7: Aquí ja no.
8: I aquest joc per mi és història dels videojocs, és el meu preferit, específicament la versió original de la Play 1. Una seqüela espectacular, tenia en aquest cas 2 CDs, cada CD era una campanya amb un personatge, s'introduïen el Leon S. Kennedy, el Leon Kennedy, personatge supericònic, i la Claire Redfield també és supericònic. Vèiem la ciutat de Raccoon City, que ja sortia en el primer, però aquí la vèiem més, la podíem explorar. Vèiem la mítica comissaria de policia de Raccoon City, que era icònica, un escenari... És que Resident Evil, per mi, els escenaris són brutals. I hi ha alguns molt icònics que formen part del record que tenim tots. Va ser una millora en tots els aspectes.
4: És un salt, eh?
8: Sí. Van polir molt, van millorar moltes coses del primer en tots els sentits: visual, tecnològic, narratiu... Curiosament, el Hideki Kamiya, el director del Bayonetta, aquest director mític de l'Okami, per exemple, va ser el director d'aquest videojoc, del Resident Evil 2, que va ser molt difícil el desenvolupament. Van fer un primer prototip, el van descartar pel complet i van tornar a fer. El Kamiya i el Shinji Mikami són superamics, són mestre i deixeble, i encara ho són, i sempre van junts, és un duo dinàmico del joc japonès espectacular. Després de l'exitós Resident Evil 2, molt poc després, encara més ràpid, en qüestió de mesos, a l'any 99, ni un any van trigar a treure el Resident Evil 3 Nemesis, que va ser una mica el comiat de la saga principal, perquè hi ha molts spin-offs, dintre de la primera PlayStation, i dels tres és almenys, diguéssim, almenys valorat, tot i que per mi sempre també estava bé. Bàsicament, el Nemesis, el que feia aquest videojoc com a... element diferencial respecte a l'1 i al 2 és que hi havia un personatge que et seguia tota l'estona, el Nemesis aquest, una mena de bèstia abominable que no parava de seguir-te i t'agobiava tota l'estona per l'escenari. Portaves a la Jill Valentine, si no recordo malament, sí, i et perseguia per l'escenari. L'únic era un joc que es notava que estava fet per aprofitar el boom de Resident Evil i fet bastant amb més empreses, no tan bo com l'1 o el 2.
7: És molt curiós també veure com es manté una constant de la saga moltes vegades, aquesta dualitat de personatges. Sí. Això que s'ha dit que moltes vegades, de que segons el joc realment, o segons la narrativa de la història, pots tenir un personatge masculí o femení i el joc funciona exactament igual, i que molta gent doncs havia reclamat durant molt de temps, per què no puc jugar amb una noia, per què jugar amb un noi? És veritat que hi ha un component narratiu que dius, bueno, és la història, i la meva història va per aquí, i el personatge és un o altre. En canvi, aquí, ja sigui que els esculls des del començament i jugues amb el que tu prefereixes, o a vegades la història et porta a portar un personatge durant un punt i després un altre. I jo crec que tant els personatges masculins com femenins, deies, la Claire Redfield, hòstia, mític, el Leon Kennedy, mític. És això, són apreciats i valorats per tots els fans de la saga.
8: I tant.
4: Doncs continuem al Generació Digital en aquest especial Resident Evil dels 30 anys, el 30 aniversari. I ara que ha parlat l'Albert d'aquesta trilogia que ha tancat una miqueta, cap on anem, Francesc?
7: Doncs mira, precisament ell comentava que hi ha hagut molts spin-offs de la saga, d'acord? I és veritat que resulta que hi ha una mena com de tendència, que és que només tenen número els de les sagues principals. En canvi, altres coses que podien haver sigut una saga principal, no, han tingut altres noms perquè només podien tenir número els de la saga principal, i a més, a PlayStation, no?
4: Sí.
7: I el cas és que una de les coses que a mi m'agrada és que, o almenys trobo, és que com que els videojocs moltes vegades estan molt lligats doncs a la màquina que els executa i a la tecnologia del moment, a diferència, a la mateixa manera que moltes vegades si veus ara un noi i li dius, escolta, anem a veure una pel·lícula que és boníssima, i li pots veure una pel·lícula en blanc i negre, ja li començaran a plorar els ulls només de veure que allò no té color, i dirà, això no és bona aquesta pel·lícula. A vegades em fa por, no?, que amb alguns grans videojocs clàssics, simplement perquè s'executen lògicament de forma molt senzilla o visualment molt simples, la gent no els aprecia a nivell argumental tot el que poden aportar. Tot i així, Code Verónica, que és un dels jocs que surt en aquell any 2000, doncs, pensat per la Dreamcast, tot i que després és portat doncs, amb el format Code Verónica X, doncs, també per PlayStation 2, GameCube i també la pròpia Dreamcast, que va tenir la versió millorada, Code Verónica X, doncs, segueix sent per tots els fans un dels més apreciats del moment, tant en el seu moment com inclús ara segueix sent votat dintre doncs, d'una de les posicions més altes dintre de les preferències entre els jocs de la saga Resident Evil. Allò que fa que el Code Verónica sigui apreciat per tothom és que jo crec que es troba just en aquest moment entre el Resident Evil 2, passa crec que uns 3 mesos després i coetani als esdeveniments de Resident Evil 3, i aquí segueixes dos personatges que són molt populars. Jo crec que tots els que hem mencionat hem dit a darrere, mític, icònic, molt popular, però és que ho són. I són els germans Redfield, la Claire Redfield i el Chris Redfield. En la primera part del joc crec que portes a la Claire, que està intentant trobar el seu germà, i a la segona part vas amb el seu germà intentant rescatar una miqueta a la Claire. La Claire és un personatge que trobem al Resident Evil 2, que és una estudiant universitària que està perduda per Raccoon City i es troba amb tot aquest merder, i la pobra és una miqueta, no et diré una damisela en apuros, però és allò, és una noia jove que es troba en toquet merder i ha d'intentar sobreviure. En canvi, a Code Verónica la veiem ja molt més curtida. Han passat 3 mesos, però clar, la veus que ja sap moure's, ja sap carregar una arma amb la retallada amb una sola mà, fa clac. Vull dir, ja
4: té, està, té ofici,
7: i tant.
8: 3 mesos ben invertits,
7: La veritat és que sí. Una de les coses que destaca tècnicament del joc és que presenta escenaris en 3D, fins que en aquell moment els personatges eren 3D, però els escenaris eren tots prerenderitzats. I aquí acabes desbloquejant, quan acabes el joc, a més, desbloqueixes una mena de mode batalla, que és un mode especial que et permet portar els dos personatges, però també et permet portar un secundari, que és l'Steve Burnside, o el dolent, l'Albert Wesker, i el pots portar doncs, en aquesta mena de mode batalla. Comparant amb els altres Resident Evil del seu moment, Code Verónica presenta un horror més europeu. Els escenaris són d'inspiració més gòtica, el personatge femení, com us he dit, és molt més capaç i endurit, a diferència de la Jill Valentine, que era, doncs, ja veies que era una operatiu de forces especials. Aquí hi ha hagut un creixement del personatge des d'una versió del joc a l'altra, i jo crec que per això també ha sigut una de les favorites dels fans. En Shinji Mikami ha parlat sovint que Code Verónica per ell representa gairebé el 60% de l'experiència perfecta de Resident Evil. Així doncs, és un joc que també, doncs, per part del seu director és molt apreciat. Val a dir que el Resident Evil Code Verónica el 2001 va ser readaptat amb el format que es va posar de moda en aquell moment, que era de trets en primera persona. Uh-huh. Va ser el Resident Evil Survivor 2, on també et podies portar, que va sortir per PlayStation 2, evidentment recreativa, on jugaves al Code Verónica en format pistola. Avui, però, si voleu trobar un Resident Evil Code Verónica i experimentar-lo, tindria una aquesta dificultós. Va sortir una versió HD remaster per PlayStation 3, l'edició de PlayStation 2 es troba a PlayStation 4 i PlayStation 5 via PlayStation Store, o hi ha un HD remaster de Xbox, que bàsicament el que té és la versió que va sortir en el seu moment per Xbox 360. I curiosament, tot i que tots els Resident Evil principals, els que tenen número, els trobem en Steam per PC, no hi ha els spin-offs. Amb la qual cosa, per PC no hi ha Code Verónica.
4: I això vol dir que els jocs, si els vols recuperar de segona mà, estan molt revaloritzats, són cars de trobar o no?
8: El Code Verónica està en un punt mig. Val. Tampoc és el joc més barat del món, però tampoc és ultracar perquè se'n van vendre bastants.
4: Clar.
8: Un segon d'apreciació musical de les fantàstiques melodies que t'acompanyaven a les habitacions de guardat. Abans hem parlat que una de les característiques de Resident Evil és la gestió dels recursos, no? Aquí poso l'arma, aquí les bales, aquí... I un altre element recurrent a la nissaga de Resident Evil és guardar la partida amb una mecànica única, màquines d'escriure amb les quals tu havies de trobar una espècie de carret amb tinta per poder guardar la partida. Per tant, ja et posava una mica de neguit dintre del cos el fet de no tinc suficients elements de tinta per gravar la partida, no? Això ja m'encantava perquè quan entraves a les habitacions de guardar la partida no podien entrar els zombis. Fonamental.
7: I aquesta música jo crec que també acompanya aquest fet de dir salvado.
4: Clar.
7: Saps? Has arribat aquí. No poden entrar, aquí hi ha un petit relax, perquè és veritat que en el joc estàs molt en tensió constantment. Cada passadís que no saps què trobaràs a la cantonada, i la música moltes vegades va jugant a aquesta tensió constant, aquest estrès constant, i arribar a una d'aquestes habitacions i sentir això és en plan, vale, ara puc deixar aquí, vaig al lavabo a fer un pipí, vaig a la nevera a fer-me alguna cosa, estic salvat.
4: Doncs amb aquesta música parlem, perquè pocs anys després del primer Resident Evil va arribar el primer gran remake, no?
8: I tant. Resident Evil ha sigut una saga de jocs que s'ha caracteritzat per moltes versions del director, per moltes versions ampliades i per molts remakes. Uh-huh. Capcom l'ha exprimit, perquè és la franquícia de més èxit de Capcom, juntament amb Monster Hunter,
7: clar,
8: i ha exprimit per fer diners, i també, doncs, moltes vegades, aquesta voluntat de benefici econòmic també ha tingut bons resultats per les persones que ens encanta. Perquè el primer remake, que va sortir l'any 2002 per la GameCube, encara avui segueix sent espectacular. Per mi és el sinònim d'un remake. Mm. Van agafar el primer Resident Evil, el del 96, l'original. Van fer una versió per la GameCube inicialment. Espectacular. Respectava la mateixa perspectiva, aquesta, control tipus tanc, tot, però l'apartat visual era espectacular. Era com un ultrarealista, les textures de tot, dels personatges, els fons prerenderitzats, et posava dintre totalment, era espectacular.
4: I havien passat ja 5-6 anys, no?
8: Sí, 5-6 anys.
4: Sí.
8: I s'aprecia molt amb aquest remake l'evolució tecnològica d'aquests anys, que era brutal.
7: Són dues generacions, va passar dels 32 als 128 bits.
8: Sí. No, de fet, una generació. Perquè sí,
7: però Nintendo, perquè no va tenir 32 bits.
8: Clar, s'ha entès. Però en el fons va ser una o dues generacions, totalment. I això, és un remake que, de fet, el podeu jugar avui dia, perquè és com la versió oficial avui dia del Resident Evil. Val. Podeu jugar tant a la versió original, que està disponible, com al remake, que jo, per cert, és el que recomano, perquè realment és molt fidel i està super, super, super bé. En aquests anys, que Capcom va tenir un idili amb Nintendo, després d'haver començat amb PlayStation, estava molt vinculada a Nintendo, van fer molts jocs exclusius, després en comentarem una miqueta més, doncs també va treure un títol exclusiu per la GameCube, inicialment, que era el Resident Evil 0, que era una prequela, era abans del Resident Evil 1, evidentment ve el número 0, i en aquest cas presentava un personatge nou, que era en Billy Cohen, que era el típic tio així, un expresidiari catxes amb ple de tatuatges tribals, el que es portava als anys 2000,
4: clar,
8: tatuatges tribals, i la Rebecca Chambers, un personatge que també sortia en el primer Resident Evil. A mi em va agradar aquest joc, no és recordat com dels millors, però com a Nintendo en aquella època tenia un orgull de dir, ei, aquí està aquest exclusiu, que per cert es va començar a desenvolupar per la 64, i les primeres imatges eren com, ostres, faran un Resident Evil exclusiu per Nintendo 64, però finalment el van treure per la GameCube. La saga continuava.
4: Val, el 64 no es va treure res llavors, no?
8: El 64 van treure un, que jo tinc una pressa brutal, deixeu-me 20 segons.
4: Val,
8: van fer un port del Resident Evil 2,
4: sí,
8: per la Nintendo 64, que era el Resident Evil 2 de la Play o, sí, o de PC, però tot dintre d'un cartutx.
4: Imagina't.
8: Van encabir els dos CDs en, 60, en 512 megabits, 64 megabytes. Una buja, amb totes les cinemàtiques, hi veus. Un treball de compressió al·lucinant.
4: Molt bé.
8: Dels creadors que en el futur farien Red Dead Redemption.
4: No es pot dir res més. Doncs, Francesc, continuem amb aquesta història que ens ha explicat l'Albert. Estem en un moment en què la Nissaga, evidentment, té molt èxit i comencen a sortir molts títols.
7: I comença a sortir, i el següent és Resident Evil 4, eh? Famós per moltes coses, principalment perquè aquí, doncs, s'ho passa a Espanya.
8: Detrás de ti, imbècil!
7: Atenció, una Espanya, una mena de Galícia mítica, amb accent latino, de Tijuana, però bueno, atenció, perquè passa en una Espanya rural, en un culte religiós, no sé, el Palmar de Troials i Finals de Cristo, vés a saber, ha segrestat ni més ni menys que el president dels Estats Units. Jo crec que aquí a nivell argumental ja la saga començava a perdre pistonada. És un joc amb moltes novetats. Comença el gir cap a l'acció i, apartant-se del survival horror més pur, doncs aliança una miqueta amb la tònica que començava a ser dels grans jocs de les noves plataformes d'aquella època, que eren els jocs de trets, d'acord? Però jo no us parlaré del joc en si, sinó d'allò que el va fer famós fora de la pantalla, com en els despatxos de Capcom i Nintendo, i que jo crec que podria haver canviat el panorama dels videojocs tal com el coneixem si les coses haguessin anat una miqueta diferent. A veure, el primer problema amb el joc és que el seu primer director, en Hideki Kamiya, se'n va anar massa dels plans originals per aquest Resident Evil. Va flipar tant que finalment en Shinji Mikami li va dir, mira noi, por aquí no. Vale, però no el van descartar. Van reimaginar el joc i això va acabar donant peu a Devil May Cry, un dels altres grans èxits de Capcom. Per tant, ni tan mal, no? Que diríem. Van haver-hi altres dues versions que van ser totalment descartades i finalment va ser el propi Shinji Mikami qui va tenir que prendre el control i el rol de director per treure endavant aquest joc. El cas és que Nintendo, que sempre ha tingut bona relació amb Capcom i en aquell moment que estava, feia un any que havia sortit la GameCube, i Nintendo ha tingut tradicionalment un problema amb les third parties, a tenir companyies molt potents que apostessin per les seves consoles i fer jocs exclusius per ella i aquestes coses, doncs signa un acord amb Capcom, un acord que a més Shinji Mikami doncs ja està com bastant al darrere per fer-lo, i es coneix un acord d'exclusivitat. Recordeu que PlayStation, amb la seva batalla amb Sega Saturn, havia utilitzat molt la carta de l'exclusivitat, de pagar molt per tenir només els jocs en la seva versió. I aquí apareix aquest contracte, s'anuncia els 5 de Capcom, que van ser PS03, Beautiful Joe, Dead Phoenix i Killer 7 i Resident Evil 4. Només PN03 va ser exclusiu, Dead Phoenix es va cancel·lar, Killer 7 va ser l'inici de la carrera d'en Suda 51, Albert, que
4: excel·lent,
7: jo sé que ets sí, sí. Gran fan de Suda, i en Beautiful Joe, que jo el recordo sobretot perquè ens va posar sobre l'escena aquesta estètica del cel shading, amb aquest aire de còmic, amb un retrat negre que representa tots els personatges bastant gran.
8: Obra mestra.
7: Va arribar sortint doncs, per Play 2, per, jo crec que el tinc per Nintendo DS, sí, imagina't. Un Beautiful Joe per Nintendo DS. I, doncs ja dic, la cosa comença malament quan després de l'anunci el 2002, comencen a haver-hi discrepàncies entre la web de Capcom Estats Units i Capcom Japó. Finalment, uns diuen que no, perdó, és que ha sigut un error de traducció, que no s'han entès, es referma que Resident Evil 4 serà exclusiu, però és l'únic exclusiu dels 5 que s'han anunciat. Per tant, de los 5 de Capcom ja només ens en queda un.
4: Vaya.
7: I per sorpresa de tots, sobretot de Nintendo, que esperava que aquest joc, aquesta exclusivitat, augmentés les vendes de GameCube, res, dos mesos abans de que aparegués el joc, Capcom anuncia que hi haurà versió per PlayStation 2. I aquí, una miqueta, la cosa se li aparta. Per què? Perquè el propi Shinji Mikami...
8: Torxes.
7: Exacte, torxes. Moment torxes, perquè el propi Shinji Mikami havia assegurat en entrevista davant dels fans que ell, abans de que aquest joc sortís per una altra consola, que se hacía l'arakiri. Castellava el cap. El van traduir com castellaria al cap.
4: Déu-n'hi-do.
7: I això va portar, doncs, que un cop això no va ser així, sembla que Capcom adueix que van haver-hi pressions dels fans i, sobretot, i aquí és on crec que tenen més raó, pressions dels accionistes que van dir no. Ja van tenir el Code Verónica per Dreamcast, una consola que en aquell moment no estava massa boiante, i van dir, ara tu no facis un exclusiu d'aquesta mega franquícia milionària per una altra consola que no sabem què passarà. I deixa't la gran font de possibles usuaris a PlayStation i en altres llocs fora. Diu, no. I al final, doncs, el van haver de treure. Sí que és veritat que Shinji Mikami, jo crec que s'ho va, tot i que es va haver de lamentar i demanar perdó moltes vegades, s'ho va prendre amb cert humor, perquè un dels jocs que va produir, que és en God Hand, per PlayStation 2, és un joc així com de lluites, molt macarra i molt peliculero, i amb molt d'humor i molta cosa.
8: Obra mestra.
7: Hi ha una mena de minijoc, que és una carrera de chihuahuas, i un dels chihuahuas es diu El cap de Mikami.
4: Oh.
7: I jo crec que Mikami's Head. I jo crec que l'home anava una miqueta a dir, mira, aquí està el meu cap.
4: Déu-n'hi-do.
8: Va haver molta història darrere del Resident Evil 4, però jo penso que el videojoc va ser un impacte per al canvi de to cap a l'acció, per aquest canvi de perspectiva, que ja no eren imatges fixes, sinó que et perseguia la càmera, que la tenies com a l'alçada de la teva esquena, no? Molt enfocat a l'acció. I per mi era un joc amb un ritme, un joc d'acció, més que de terror, amb un ritme espectacular, brutal, o sigui, sí, que va agradar a molta gent per aquest ritme que tenia tota l'aventura. Boníssim.
7: Sí, és, segueix sent també un dels destacats, dels més valorats de tota la saga, tot i que després això hi ha hagut aquest gir cap a fora del survival horror, que després s'ha lamentat que la saga hagués sortit del survival horror, i després ja cap al 7, al 8, doncs deien, ei, tornem una miqueta a l'original. A mi em sembla haver-lo jugat en un remake per Wii, en el que precisament disparava, era aquest que disparaves apuntant al...
8: Sí, i és la millor versió per jugar-lo, sota el meu punt de vista, perquè té uns controls amb la Wii molt, molt ben integrats.
4: Mm-hmm. Ara estic veient que demana l'acció, de vegades prema el botó molt ràpidament, no?
8: Sí, té quick time events d'aquests que es van posar de moda en aquesta època.
4: Realment era un salt per aquesta nissaga, no? De molta més acció, com dieu, eh?
8: Molta més acció, va ser, com dèiem ara, polèmic, però és que ja us dic, com a videojoc d'acció, i de cinematogràfic, pel·lícula, culero, tal, molt... Els arguments de Resident Evil són la xorrada més gran de totes les franquícies, és la més xorra. L'argument Resident Evil guanya per golejada.
4: O sigui, no li busquis allò...
8: No, li busquis, no, és una tonteria enorme, però com a joc és molt divertit.

0: Doncs continuem al Generació Digital en aquest especial 30 anys de Resident Evil, i no sé si aquesta música pot definir una mica el que passa doncs a finals de la dècada, de la primera dècada dels 2000. És que va perdre una mica el rumb, no?
1: Totalment. Amb l'arribada de Resident Evil 5, va ser l'any 2009, Capcom va voler seguir l'enfoc aquest de l'acció que havíem vist en el Resident Evil 4, però no va aconseguir igualar el nivell de qualitat. Aquests són uns anys en els quals, aquesta època, primera dècada dels 2000, la indústria japonesa del videojoc estava, diguéssim que hi havia certs dubtes al voltant de del nivell de la creativitat i del talent dels creadors japonesos. En quin moment vam dubtar? Dels millors creadors de videojocs del món, també t'ho dic, eh?
0: No, a tot arreu hi ha crisi, no?
1: Sí, com una crisi creativa, es parlava de que no tenien el millor moment, potser amb els canvis tecnològics els hi costava adaptar-se. A l'èxit de franquícies d'acció occidentals com, per exemple, Call of Duty, van influir també els accionistes, no? Volem acció, foteu alguna cosa d'acció, tanta por, això no ven, no? I van enfocar encara més la saga Resident Evil, esteu sentint aquesta música que potser ens recorda, en el següent escenari, no? Que era l'Àfrica. Àfrica era l'escenari, un país fictici del continent africà, del Resident Evil 5. Tornàvem aquí a tenir una història rocambolesca amb acció. En aquest videojoc, el Chris Redfield, me'n recordo que podia aixecar una roca gegant que dius, a veure, no ets un humà? Tu no ets una persona humana que aixeques roques com si fossis allà el fullet tortuga? També un altre personatge nou, que és la Shiva Alomar, i una idea molt interessant, per mi, van introduir una campanya cooperativa.
0: Ah, molt bé.
1: Això era molt xulo perquè es partia la pantalla en dos i estàveu els dos a la mateixa campanya, era molt, molt guai. Recordo un dia que vam jugar al Halo allà a pantalla cooperativa, Albert, al Halo 3, fa molts anys, en la mateixa època que el Resident Evil.
0: Correcte, estem parlant de la mateixa època, clar.
1: Sí. I bé, un joc una mica qüestionat, però també va... Tampoc era tan dolent. El dolent...
0: Digues.
1: No, el dolent era el següent.
0: Ah, val, no, estem mirant les imatges del joc amb una introducció bestial on es veuen els títols de crèdit, no? Sí. Molt cinematogràfic i és molt bonic.
1: Sí, cada vegada més a nivell d'avenç de tecnologia. Fixeu-vos que era aquesta imatge tant de pel·lícules d'aquesta època amb aquests filtres groguencs.
2: Sí, molt saturat.
0: Molt bé, doncs res, ara que ho has deixat aquí, anem amb aquest anunci que has fet, no?
1: Sí, el Resident Evil 6 va ser la continuació del 5, i aquest sí que aquí ja es van tocar os, no? Ja van fer massa aposta per l'acció, una acció totalment esbojarrada. Recordo que va arribar-nos aquest joc per fer review a Eurogamer, em va tocar fer-la.
0: Ah, sí?
1: Sí, i va ser un drama perquè no em va agradar i vaig puntuar-lo baix i es van enfadar els de cap, com, bueno, tu, és que si el joc és dolent, tu...
0: Clar.
1: Resident Evil 6, doncs un 6.
0: Clar.
1: És que ho diu a la caixa, no puc fer una altra cosa. I era un joc molt efectista, havia perdut la personalitat, tenia 3x3 campanyes, era etern, un joc d'acció etern que no s'acaba mai, que portaves també al Leon Kennedy i dos més que ni me'n recordo perquè eren zero carismàtics. Va perdre l'essència totalment la saga Resident Evil, estava en uns anys que no, bueno, era un joc d'acció sense cap tip exagerat i calia un canvi.
3: Where am I? What the hell?
4: Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper.
3: Who are all you people? Where's Mia?
1: Estem escoltant una escena del gran canvi de Resident Evil en Resident Evil 7.
0: Sí.
1: Història dels videojocs.
0: És un sopar, no?
1: És un sopar. És un sopar que és un homenatge al sopar de la matança de Texas.
0: Molt bé.
1: Que tu, en primera persona... et fiques en aquella pel·lícula icònica del cinema de terror, Gore, i és un videojoc, que és Resident Evil 7, i que aquí va haver la gran revolució de Resident Evil. Deixem una mica més davant de l'acció, tornem una mica al terror, molt realista gràficament, en primera persona, amb un nou personatge, Ethan Winters, i va ser un canvi molt, molt celebrat a Resident Evil 7 al 2017. El director també, en aquest cas, va ser Koji Nakanishi, que va prendre les regnes de la saga a partir d'aquest moment, i recordeu que es podia jugar amb VR. ultra terrorífic. Jo clar, vaig clar. Provar la demo, vaig dir prou.
0: Perquè estem parlant d'un joc en primera persona, no? És a dir, que clar, que tu gires el cap i veus el lloc, eh?
1: Escenaris molt realistes, que sense que passi res, tu estàs en aquella cuina, en aquella casa, i dius, uf, és que em fa por sense que passi res. Ara mateix, amb un vídeo, amb una pel·lícula, amb un televisor encès, ui, amb sala fosca, sí. Missatges, fotos familiars... Fotos familiars...
2: Això sempre fa això, molt de iuio, eh?
1: Molt de iuio.
2: Molt mal rotllo.
1: I va estar molt bé. Si us sembla, repassem aquest reinici de la saga. Hem començat amb un sopar, amb una altra escena mítica.
5: Mother, I bring you fresh prey.
6: You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters... You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are.
5: Yes, Mother.
6: Yes, Mother.
1: I ara està xuclant-nos la sang Lady Dimitrescu, un personatge icònic del Resident Evil Village, el 8.
2: I tant, i s'ha convertit en un autèntic fenomen, Lady Dimitrescu, eh? Des de gent que fa cosplay, des de gent que... bueno, sí, hi ha autèntiques fantasies al voltant d'aquest personatge.
1: I tant, una dona altíssima, tota vestida de blanc, una superdona gegantina, que era una aristòcrata dintre d'un castell que visitàvem al Resident Evil Village, que és el 8. A partir d'aquesta època, Capcom ha jugat amb el número Village, sí. La B baixa i és com el Resident Evil 8, per entendre'ns.
0: Sí.
1: Va seguir la línia del 7, primera persona, el personatge Ethan Winters, que per cert és el pitjor d'aquests jocs, és que no té gaire personalitat, és com és en primera persona i t'identifiques tu, no? El personatge no és gran cosa.
0: Yeah.
1: El gran canvi en aquest cas va ser l'ambientació. Estem en una mena de poble del centre d'Europa, mansions, vampirs aristòcrates, homes llop, tota mena d'abominacions, va ser també molt icònic. I si us sembla, arribem a la tercera escena, que és la següent.
7: We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this.
5: Okay.
1: I arribem ja a l'últim, el Resident Evil Requiem, que va sortir fa un parell de setmanes, tres setmanes. Uh-huh. Vam parlar aquí a la Generació Digital, vam fer una mica de review, a mi m'agradava molt i està agradant bastant. Ha sigut la millor estrena de la saga Resident Evil en els últims anys.
2: Molt bé.
1: A nivell de vendes, la gent està encantada, és un joc que es veu molt bé, que és divertit, que recupera el Leon Kennedy, introdueix un nou personatge que és la Grace Ashcroft, que ara sentíem, ella treballa a l'FBI, és una mena d'investigadora, i bé, sentíem el seu jefe que li diu que ha passat una cosa, no? Ha aparegut un altre cadàver, has d'anar a investigar aquest hotel, que sempre pobres personatges, no? Canvien a un equip, no?
0: Ja,
1: una persona sola ja...
2: En el primer joc ets tot un equip.
1: Un equip?
2: Sí, exacte. Arribeu perseguits pels gossos a la mansió i en falten dos, però és tot un equip que envien.
0: Sí, amb més confiança, clar.
2: No amb un de so. Apa, tira.
1: Això passa per retallar costos.
2: Exacte.
1: Retallant costos, envien només una persona.
2: Els governs han retallat tot arreu.
1: En fi, i bé, fins aquí arribem a la saga Resident Evil, que es troba en bona forma ara, celebra els 30 anys, i almenys la saga principal, el que hem repassat fins ara, amb algun spin-off, sembla que encara té molt futur per davant.
2: Uh-huh. Hi ha una de les coses que quan tenim sagues com aquestes, igual que passa amb el cinema o amb els còmics, que encara és potser inclús més flagrant, no? Però han passat 30 anys de jocs, des de que surt el primer fins que surt aquí en el nostre continu, d'acord? Però dintre del cànon del joc, quin és l'espai temporal que passa? Perquè, com podeu veure, repeteixen els personatges, els protagonistes, i el que tu han passat 30 anys resulta que pel pobre personatge que ha passat per si Resident Evil resulta que han passat... No, han passat 7 mesos, dius, pobre maio!
1: O els Simpsons.
2: És a dir, hi ha alguna línia temporal dintre de Resident Evil, Albert? O realment és igual, mira, cada joc passa i aquí no ens preocupem, i torna a sortir el Leon i no et preocupis, donar a sortir la Jill Valentine i no ens preocupem de si aquell joc passava en el 90 i pico, i dintre del timeline de Raccoon City, ara és el 2020, aquí no diem res.
1: En certa manera sí que existeix, per exemple, en el Requiem, representa que el Leon té 50 anys. Que dius tu, caram, quin tio, no... Més guapo que és aquest paio, no envelleix, quina capacitat de mantenir-se sempre fresc. Potser és el virus, no?, que el virus té, és el virus...

0: és a dia d'avui, perquè la mansió, entens que
1: clar, clar.
0: Resident Evil, tal...
1: Molt bé, doncs hem arribat a aquest punt, en aquest especial dels 30 anys, que hem fet aquest repàs, i anem a parlar una mica de curiositats, rareses i coses que puguin sorgir d'aquest videojoc. Una pregunta abans. El tema de la llum, l'han tractat d'una forma especial? Podem dir que aquest joc és molt fosc, que és una gran obra mestra amb el tema de la llum? És important, no?, el tema de la llum. Hi ha molta foscor en alguns instants.
2: És molt important perquè és el que et dona aquesta sensació d'immersió, d'estar dintre de la tensió del que no saps qui vindrà darrere, no?
1: Sí.
2: Jugar amb la mansió és molt fosca. Està il·luminada a la paret amb uns punts molt concrets, deixa aquella cantonada mitja enfosquida que no saps què hi haurà, però ha passat per molts llocs i ha passat per mons, no diré oberts, però en exterior, no? No sempre en un espai tancat. Quan és Raccoon City és totes les fosques. Jo recordo les fosques, bidons amb flames, llums de policia por ahí en cotxes abandonats.
1: Sí,
2: per tant, la llum també és important de donar aquesta sensació de caos. Però a l'Àfrica, per exemple, hem vist uns espais molt lluminosos.
0: Sí. M'agrada molt la concessió que fa a la jugabilitat en les últimes entregues, que tu portes un encenedor tipo, no s'acaba mai.
1: Molt bé.
0: Això m'encanta.
1: Sí, home.
0: O sigui, perquè, clar, aniries amb por de dir...
1: Clar.
0: L'administraries molt bé, no? El videojoc és infinit, allò.
1: Molt bé.
2: Doncs la veritat és que saques tan longeves, com hem dit, i famoses com Resident Evil, han generat una quantitat de merxa d'allò més gran i, sobretot, molt convencional. Però també hi ha algunes coses bastant raretes. I haig de reconèixer que esperava trobar-ne més. Em pensava que amb 30 anys hi haurien, jo que sé, fosquitos de Resident Evil del Japó, de color verd, jo que sé, coses molt fricades. I no n'he sabut trobar tantes, però he trobat coses molt, molt curioses. Per exemple, això que estem sentint ara forma part de la sèrie d'animació de Netflix de 2021, Resident Evil Infinite Darkness, amb els protagonistes la Leon Kennedy, la Claire Redfield, i un parell de personatges més. Compte que això que us pot haver sorprès és la quarta sèrie d'animació que tenim a Netflix, o que hem passat per Netflix. Des de Resident Evil... The Generation, Damnation i Vendetta i el 2021 Infinite Darkness. Òbviament no mencionarem aquí totes les pel·lícules, d'acord? Perquè ja les sabem de sobres, hi ha hagut pel·lícules, hi ha hagut còmics, hi ha hagut adaptacions novel·lades. Però sí que abans hem mencionat en el Resident Evil 4 aquell famós comandament en forma de serra mecànica.
1: Sí, és veritat.
2: Albert?
0: Sí, icònic. Dels mandos més originals que he vist mai.
2: Jo recordo estar-lo veient a la FNAC, del de plaça Catalunya que hi havia, i recordo l'estar dient: heu de comprar aquest mando, compreu-lo ara i guardeu-lo, perquè això és la cosa que després, és el col·leccionable que després,
1: exacte,
2: dintre de 10 anys o dintre de 20 anys valdrà pasta,
1: sí, sí.
2: Compreu tots.
1: No li hem fet cas.
2: Potser ho hauríem d'haver fet, no?
0: És que era impressionant, perquè realment era un comandament.
1: Sí.
0: I jugaves amb una serra, això era un nivell...
2: Sí. T'haig de dir que ho vaig mirar, 120, 130 euros...
1: A l'època,
2: Ara, a eBay.
1: Val, per tant, sí, que tampoc és
2: no ens haguéssim fet milionaris,
1: val.
2: Però, bueno, tenia raó, és el tipus de cosa que has de comprar ara per vendre-la d'aquí un parell d'anys.
1: Molt bé.
2: Una de les coses que també és curiosa en quant a nivell de videojocs és que hi ha hagut certs remakes o versions del Resident Evil per consoles amb capacitats molt inferiors. Alguns han sigut inclús oficials. Crec que hi ha hagut una versió, o es va plantejar una versió per Game Boy, o Game Boy Color, de l'època. Jo l'he vist algunes imatges. Després, inclús, no sé si recordeu les Tiger,
1: sí.
2: Les consoles handheld Tiger, amb pantalla en blanc i negre. Doncs hi ha un Resident Evil per una Tiger, que imagina't jugar una Game Boy, però antiga, però encara més antiga.
1: Sí.
2: Doncs imagina't, no? Hi ha hagut un parell de versions oficials de Resident Evil per consoles molt de xixinabo, però existeixen allà.
1: Com de joguina, però...
2: Exacte. Si voleu jugar un Resident Evil enmig d'una epidèmia zombi, us queda l'endoll una miqueta llum per la vostra GameCube, per exemple, el que sempre us queden són els jocs de taula. Hi ha hagut versió de joc de taula per Resident Evil 1, 2, 3, amb diverses expansions i caixetes amb figuretes a tot arreu. A Tòquio, a la botiga Capcom, es venen herbes curatives. Les famoses herbes curatives en temps de verdes, de vermelles i de grogues. Així també com carmelets en forma d'envasos de medicament d'Umbrella Corporation. Doncs en hi ha...
1: Perdona, i les herbes és per fer una infusió?
2: No ho sé. Potser són unes gominoletes o alguna cosa d'aquestes. No? Tens allà, tens les bosses de verd, vermell, tal, amb el dibuix de la planta.
1: Molt bé.
2: Que jo sempre he pensat, allò és com si t'agafessis la gerra de julivert que tens al costat de la finestra de la cuina i te la fumessis en cru i... Ei, ja m'he regenerat, he guanyat 3 punts de vida, no?
0: És que, de nou, la saga Resident Evil fa gràcia perquè és es riu molt de si mateixa, sí, les herbes. T'estan atacant zombis, l'acció s'atura i tot fas una combinació d'herbes i cap a dins.
2: La veritat és que a la botiga aquesta també he trobat carmanyoles en forma

0: de les capses de munició.
1: Molt bé.
0: On pots guardar doncs el menjar. No ho treguis al menjador si estàs en un institut nord-americà, que pot haver-hi pànic.
1: Sí, realment.
0: Hi ha hagut galetes tematitzades pel 30 aniversari amb logos i amb personatges, però el més bo és que les galetes han tingut la seva pròpia línia de merxa.
1: Wow.
0: Amb samarretes, penjolls per portar en el mòbil, aquesta mena de coses, amb la forma de les galetes tematitzades com a personatges i logos de Resident Evil. Però a part de moltes coses que podeu comprar, una de les coses que també ha tingut Resident Evil ha sigut experiències. Això que esteu sentint ara és un so de l'experiència Biohazard Night of Heroes del 2024 al Parc Universal de Tòquio.
1: Wow.
0: Aquí esteu en una mena de plaça rodejada per restes de bastides i de valles de Raccoon City, on alguns dels personatges de la saga Resident Evil pel vostre voltant van lluitant i disparen. Heu sentit Chris?
1: Sí.
0: Estan parlant amb el Chris Redfield, segurament. Doncs dispara a hordes de zombi entre vosaltres, doncs, amb aquesta mena de show immersiu on la gent està ficada just al mig d'aquesta acció al més pur estil Resident Evil. Fins al 2015 a Osaka hi havia també The Real, on anaves armat amb una pistola i amb una mena de sensors d'infecció i et movies doncs per un laberint intentant sobreviure a hordes de zombis. Diuen que el percentatge de supervivència d'aquesta experiència va ser gairebé del 0%.
1: Uala.
0: O sigui que aquí no gairebé ningú va sortir viu d'aquesta atracció. El 2018 Mansion of Evil, també al parc de Tòquio, et permetia veure una experiència Resident Evil estil Escape Room, que també havies d'investigar i trobar la forma de poder escapar. I el 2022, The Extreme Plus ampliava el concepte de laberint encantat, on havies de disparar o fugir de diversos enemics, atenció, i se't presentaven dos camins diferents que podies escollir. Formes de veure una experiència Resident Evil doncs així, en primera persona, que també ho fa molt especial. I a mi m'agradaria preguntar-vos per vosaltres quina seria una forma de viure així, en primera persona, el que consideraríeu la vostra experiència Resident Evil definitiva.
1: Poques butxaques, no?, per poder guardar...
0: Però tu què preferiries? Una experiència com aquesta d'una mena de laberint?
1: Sí.
0: I de tot, una atracció amb vagoneta i que s'ha disparat?
1: Jo crec que laberint i portes i foscor, una miqueta. Sí.
0: I actors d'aquests que et surten...
1: Ara, sí, sí. És la butxa que tenim al Tibidabo, una mica.
2: És que és molt escape room, també, sí, el Resident Evil, perquè les localitzacions, la comissaria, per exemple... És un trencaclosques, i a mi em fa gràcia per això, no? Perquè per obrir la porta d'aquesta sala de la comissaria et requereixes una clau en forma de cor, no sé què...
0: Les escape rooms jo crec que bàsicament també evolucionen a la gent acostumada a aquesta mena de jocs i aquesta mena de trencaclosques per obrir portes, avançar els diversos nivells, i estan molt inspirades en el videojoc. A mi també m'semblaria una escape room d'aquestes amb un timer, has d'aconseguir aturar l'explosió que alliberarà el virus T, no? I una lluita contra el temps, per mi sí que seria l'experiència Resident Evil real, doncs més realista.
1: Escolta, m'ha dit que a l'inici que no havies trobat gaire cosa, però déu-n'hi-do, no?
0: Sí, però esperava coses més bizarres.
1: Ja.
0: En altres coses has trobat des de... Bueno, hi ha tot de peluixets d'aquests, saps els tubing, aquests en forma de tubet, que són així, molt de la Disney, doncs hi ha també peluixos de Resident Evil que dius tu, mare de Déu, els zombis així en forma peluchito, no ho sé, però hi ha gent que li té filles estranyes.
1: Doncs mira, hem volgut que la Débora López Ribas també participi en aquest programa, en aquest especial que estem fent del Resident Evil d'aquests 30 anys ja, 30 anys d'aquesta nissaga. Per cert, aquest any al juliol nosaltres en fem 24. Vull dir que estem una miqueta també...
0: Que estem a l'alçada del Resident Evil 3.
1: Sí, por ahí. Quan va acabar la trilogia, una miqueta. Molt bé, doncs anem a escoltar què és el que ella en pensa o què doncs, li ha generat aquesta nissaga a la mateixa Débora.
3: Quan va començar la saga de Resident Evil, jo era una nena de 6 anys. Pensareu, doncs, que si era tan petita no tindré pas records dels primers videojocs a l'època. Doncs sí que en tinc, perquè és cert que fa 30 anys això del Peggy no li feien gaire cas. De fet, des de les primeres partides que vaig veure el meu pare fins a jugar-lo sola, la saga m'ha marcat com a jugadora. Créixer juntament amb una franquícia que t'estimes és una sensació indescriptible que unes quantes generacions estem experimentant. Ara, que el pas del temps ens fa sentir certa nostàlgia. Però si he d'escollir allò que m'enamora i alhora traumatitza de la saga, persona són els enemics assetjadors. Estic segura de que dient això ja se us han apigut al cap uns quants. Resident Evil té, entre altres elements distintius, enemics icònics i espaterrans que ens persegueixen incansablement i amb molta mala llet. Si t'enganxen, prepara't per morir. Aquesta és una característica distintiva que ens fa patir de valent, però també gaudir de la sensació que som vulnerables i que mai sabrem quan i a on ens trobarem al passat de Thor que no es mor, mentre endevinem a on va la clau de romba. En tenim un bon grapat a la saga de Resident Evil, encara que alguns són més populars i carismàtics que d'altres. Així doncs, us vull parlar dels meus. Començarem amb el Mr. X, el senyor de la gabardina, com li diem amistosament. Mr. X ens assetjarà a la comissaria de policia de Raccoon City, a Resident Evil 2. Era un malson fins que aprenies a esquivar-ho donant voltes. Apareixia en silenci, allà, caminant lentament cap a tu. El veies i et quedaves paralitzat mentre sonava la seva música. El remake, a sobre, obria portes, patrullava tota la comissaria i el localitzava si feies sorolls. En canvi, a l'amic Star se li veia i sentia una hora lluny. No parlo del nostre company Star, que us veig venir. Parlo del nèmesis del Resident Evil 3, cabrejat tota l'estona, passuca en mà, persegueix a tots els membres del grup Stars, com la Jill Valentine. El cric que fotia cada cop que et trobava. Stars, Stars! Encara tremolo en escoltar la seva veu. Bèstia com ell sol, amb les seves armes que ho fan explotar tot, el remake ha guanyat velocitat i intel·ligència. Calmes, ajudeu-me. L'Ethan crec que no s'esperava acabar un castell haver-se-les de veure amb una dona de 3 metres i les seves filles assedegades de sang. La Lady Dimitrescu de Resident Evil Village és imponent, elegant i despiadada. No té pressa per enganxar l'Ethan i les seves filles li donen un cop de mà, així que sofrem amb molta calma. Això sí, no t'adormis, que com t'agafi has begut oli. I si encara parlem d'alçada, és el torn de The Girl, la noia de Resident Evil Requiem. Fins ara l'últim videojoc de la saga. La pobra Grace Ashcroft es topa amb la noia, un ésser enorme i desfigurat que cau a pes mort des d'un fotimer de forats del sostre, enmig d'habitacions a les fosques. Allà no veus res ni amb un encenedor. Si volem escapar-nos de la seva abraçada, només ens queda arribar a una habitació il·luminada i resar perquè no se'n vagi la llum. I ara, digueu-me, quins enemics assetjadors de la saga Resident Evil us agraden més i per què?
1: Enemics assetjadors.
2: Lady Dimitrescu, sí, jo penso que té molts punts.
0: Doncs sí, la veritat és que sí. Tot i que jo, si t'haig de dir un enemic, no seria assetjador en aquest cas, però dels que més associo a Resident Evil són els gossos. Els gossos zombis del primer Resident Evil.
2: Sí.
0: Us recordeu que apareixien en aquell primer moment a través d'un passadís que semblava innocent, de cop i volta apareixien trencant el vidre i cada cop, o sigui, podies, els zombis els veies eren més, però aquests eren ràpids.
2: Sí.
0: És que el problema era que amb la dificultat del moviment que hi havia en aquells moments, els enemics lents encara et donaven aquesta cosa d'anar, però els ràpids i els gossos eren ràpids. Ostres, era gairebé sentència de mort.
2: El Mr. X que comentava la Deborah també feia molta por amb la gabardina, i m'he recordat d'un que es deia Tirant, que també era com super abominable, estava de forma, tenia un ull gegant aquí a l'ombro.
0: Sí,
2: que també déu-n'hi-do.
1: Molt bé, estem arribant al final d'aquest especial, ens queden 3 minuts i mig, moment pel qual m'agradaria preguntar-vos una miqueta, abans ho heu dit una miqueta, a mi, si ara em diguessin quin és el joc que ara, per exemple, vingués més de gust jugar d'aquesta nissaga, saps quin és? L'arcade de la pistola.
0: Ah.
1: El que has parlat, que es podia jugar a un saló recreatiu, però sí, que també va sortir per...
0: Era el Code Verónica, que va tenir un... Però jo crec que van ser diversos els que es van adaptar a aquest format, a Resident Evil...
2: Els Umbrella Chronicles, que es deien, van sortir per la Wii U, per la Wii.
1: Per la Wii,
2: Per la Wii van sortir amb aquella mena d'accessori que era un tros de plàstic.
1: Exacte.
2: Van sortir uns quants.
1: Jocs divertits, no? Aquests també, diferents,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però... la saga. El que passa que perfectament tens els... parlant de... és una experiència molt semblant, serien els House of Dead de Sega.
2: I tant.
1: Val,
2: i
1: clar,
2: tant.
1: Clar,
0: aquesta lluita contra zombis i éssers a base de pistoles.
1: I que suposo que volia fer una mica de competència també per un mercat tal.
2: A tu, Albert, t'agradaria el Typing of the Dead, que és el House of the Dead, però fent mecanografia.
1: No, o sigui, de veritat, sí?
2: Clar, sí. Clar.
1: Que divertit.
0: Mira, no va arribar a sortir, crec, al mercat europeu. Va quedar al Japó i al mercat americà.
1: Sí.
0: I jo no l'he tingut mai per Dreamcast, però em vaig comprar la Dreamcast amb el teclat, el seu teclat, que per cert encara està a la seva capsa, no l'he tret mai d'allà, perquè no he tingut motiu per fer-ho, tot i que et podies connectar a internet amb la Dreamcast i tal. No ho vaig fer, però tinc el teclat de la Dreamcast i el ratolí. perquè tenia moltes ganes de poder aconseguir, i no m'he preocupat mai tampoc, el Typing of the Dead.
1: Però perdona, si no jugava aquí, clar, el teclat potser és japonès o és...
0: No, el teclat és, crec que va sortir també als Estats Units.
1: Ah, val, d'acord.
0: Vale?
1: Molt bé.
0: I de totes maneres el tinc ara, el Typing of the Dead, perquè està per Steam.
2: Ja està,
1: Ho provaré.
0: Pots jugar amb el ratolí en versió tret normal,
1: sí.
0: O pots jugar a escrivint. I a la cas d'escriure molt ràpid i moltes persones a la pantalla,
1: clar,
0: comencen a volar els dits i bueno, és una massacre.
1: Han sortit alguns jocs, d'aquests, recordo...
0: Sí,
1: d'aquest tipus. Si ara volguéssiu jugar un joc que dius, mira, ara em posaria aquest, quin seria? No el que més us agradi, però sí que, mira, ara em ve de gust, de tots aquests que hem parlat, doncs recuperar un o l'altre. Quin faríeu, Francesc?
0: Jo potser perquè no, la saga recentment no l'he tocada molt, recuperaria a partir d'aquest retorn al survival horror, que és potser amb el que jo més aprecio aquesta saga, perquè de jocs a trets així, tipus amb càmera a l'ombro, no? Que és el que va evolucionar la saga cap al 4, 5, 6, tot i que el 4 està doncs, molt ben considerat. Crec que hi ha altres jocs que els hi escau més bé, potser per definició, o per concepte o per història, no? Llavors, potser m'agradaria començar a partir del 7.
1: Molt bé.
0: I refer els últims 3 per recuperar aquesta essència original del survival horror de Resident Evil.
2: Jo jugaria al Code Verónica, que no me l'he passat mai. Vaig jugar-lo una miqueta, però és la meva assignatura pendent és el Code Verónica. Jo penso que el francès me l'ha venut bastant.
0: Doncs mira, el Code Verónica jo tampoc no me'l vaig poder acabar mai, perquè el CD2 no em responia. Entrava amb la Gila a un lloc, baixava unes escales i havia posat, ponga el CD2,
2: ai,
0: i no me'l llegia.
1: No, molt bé.
0: I vaig fer de tot, vaig canviar-lo, vaig intentar polir el CD, i amb Drinkers em vaig quedar aquí a mig joc, una miqueta, amb molta ràbia.
1: I em quedo amb una altra cosa, ara que ja acabem el programa, que m'ha sobtat molt, que és aquesta segona part, que hi havia dos CDs que deies tu, amb dues aventures, i he pensat, això ara és impensable, saps? És com difícil que es pugui donar una cosa com aquesta, no?
2: Totalment, perquè una de les gràcies de Resident Evil és que són jocs curtets.
1: Sí.
2: L'últim videojoc de Resident Evil te'l pots passar tranquil·lament amb... 6 hores, 7 hores, sencer, tota l'aventura sencera.
1: Molt bé.
2: Això està molt bé.
1: I tant.
2: I han mantingut sempre la saga aquesta mena de duració i també rejugabilitat, que també és important.
1: Doncs Débora López, Francesc Xavier Blasco i Albert García, moltes gràcies per fer aquesta nova edició d'aquests 30 anys del Resident Evil.
0: Ens encanta, ja ho saps, Albert.
1: I també el Dani Jiménez, que és el control tècnic. Gràcies.
4: ¿Por qué estás ahí metida? Se han ido todos.
1: Malament. El Generació Digital d'avui s'ha acabat. Ens trobareu en digital quan vulgueu, però la ràdio no para mai. Continua la sintonia d'ICAT per escoltar, per exemple, ara, un nou programa del Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Adéu-siau.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió que arriba quan la primavera encara no ha decidit si vol ser delicada o descarada. Ho farem amb una mica de funk, de rhythm and blues i de soul. Un Batussi en el que viatjarem en el temps per dur-vos del que és bo al millor. Arrenquem amb els Pimps of Joy Time. Benvinguts al Jazz Batussi.

Jungs of Blues eren els Pimps of Joy, banda de Brooklyn, que des del 2005 cuinen aquesta espècie de funk psicodèlic. Brian G. n'és el guitarrista i cantant, i la cantant i percussionista Maitena Morales n'és la seva partner creativa. Avui els hem sentit amb l'instrumental amb què obrien el seu nou disc Magic Move. I ara seguirem amb la superbanda de San Diego, The Surefire Soul Ensemble, nou musicassos al servei del groove, del soul, del funk. Un dels seus primers singles amb el segell Coal Mine va ser aquest Message from the Meters.

Eren els Sure Fine Soul, em sembla, amb aquest Message from the Meters, fent honor als pioners del funk de Nova Orleans, els Meters. I d'una banda de nou músics passem a un trio, a un dels organ groups més en forma dels últims temps, Delbon Lamar Organ Trio. Ja han sonat aquí el Jazz Batussi. Delbon Lamar Trio, que a més compta amb el carismàtic Jimmy James a la guitarra. Qui els ha vist en directe segur que no se n'oblida.

Així de bé funciona el motor rítmic de Delbon Lamar Organ Trio. I de teclista a teclista, perquè el proper convidat, a part de compondre, cantar, tocar bé la guitarra i tenir a més un carisma com un camió, és un pianista increïble. Parlem, com no, de John Batiste. Batiste és un artista que no para de treure, de moure material, de proposar col·laboracions, produir, en fi, el que és estar viu i superactiu. Avui el sentim amb aquest Erol, un tema del flamant àlbum Big Money.

at all. At all. At all.

Sentíem primer el talent de Mr. Batiste, John Batiste, i després hem seguit amb els Scary Goldings, la trobada entre els Scary Pockets, el grup Scary Pockets, i l'orgue de Larry Goldings. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja és Batusi, i avui estem fent un Trier Ramena d'entretemps, amb molt de groove, molt de soul, funk, i amb talents multigeneracionals, com ho és el de Dr. John, que avui recuperem en una de les seves gravacions dels anys 70, concretament de 1974, del seu disc The Stively Boonaroo. El fem passar amb aquest Tothom es vol fer ric.

Everybody Wanna Get Rich era la veu i el teclat de Dr. John. I ja que hem posat un peu a una de les nostres ciutats musicals favorites, o sigui, Nova Orleans, anem amb una de les seves brass bands més llegendàries. Parlem de la Dirty Dozen Brass Band, una banda que, a part de sortir a fer el seu Second Line, les seves marxes pels carrers, tenen un format també d'escenari, amb la seva bateria completa, la seva guitarra, tots els ferros. Una altra formació que té un directe més que hipnòtic. Això és Dirty Old Men.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Vell verd, Dirty Old Man, això és el que cantaven la Dirty Dozen Brass Band. I ara anem amb un dels capos, per no dir capi di tutti capi, el padrí, el godfather of soul del funk i del que faci falta. Parlem, com no, de James Brown, un dels pioners del funk. El tenim sentit, el coneixem molt, cantant els seus hits de les seves diferents èpoques, però, com és lògic, els temes instrumentals o les seves jam sessions enregistrades no les coneixem tant. Per això avui el farem passar i el farem sonar amb aquest Popcorn with Feeling.

Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tu, sí, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a icat.cat i a la superplataforma 3cat. Torna ara per Clarence Reid, un personatge ben curiós, un home que va viure diferents personatges, diverses encarnacions musicals, per dir-ho així, i a més amb diferents noms. L'últim nom que va fer servir va ser Blowfly. Va ser, a part de cantant, va ser productor, compositor per gent com Sam and Dave, Betty Wright, Bobby Bird, etc. A veure què us sembla aquest Nobody But You, Babe.

doble ració. Primer sonava Clarence Reid i després hem tornat als nostres dies escoltant els Great Boy All-Stars amb The Browns at Home. I ara seguirem amb un actor secundari, per dir-ho així, un actor amb molt de pes. Parlem de Cornel Dupree, el guitarrista, un músic que des de mitjans dels anys 60 en endavant va fer rotllar moltes cançons, ja siguin d'Aretha Franklin o King Curtis. Avui el farem passar amb un tema d'un dels pocs àlbums que té en solitari. Això es diu Chasing.

Així sonava la guitarra de Cornel Dupri amb aquest teasing. I un dels contemporanis de Cornel Dupri va ser Johnny Otis, cantant, pianista, productor, mànager, etc. Ja hem comentat més d'una vegada que Johnny Otis va ser, sens dubte, una figura clau, una figura fonamental per la història del rhythm and blues i del soul. Sempre compromès amb causes socials i racials i, a més, amb unes lletres molt ingenioses. Avui el sentirem amb una de les seves sessions dels anys 70. Això es diu Country Girl.

Així de fresc seguia sonant Johnny Otis als anys 70 després de 20 anys en actiu i d'haver-se reinventat en diferents ocasions. I ara seguirem amb un dels emperadors del blues, Albert King, un dels tres King, junt a B.B. King i Freddie King. El 1978 el seu camí es va creuar amb el de Len Touzen, que li va produir el disc New Orleans Heat i va fer un intent de modernització del so d'Albert King. Les crítiques al seu moment van ser dispars. Alguns apoyaven la passa endavant amb el so i els arranjaments i d'altres ho van detestar directament. Vosaltres mateixos, a veure què us sembla aquest Get Out of My Life, Woman.

Jazz Batussi, amb Dani Nelo. I feel all right, y'all.

0: What's up, baby?
1: Aw, man, it's too late now.
2: Doble càrrega, primer amb Albert King i després amb un instrumental del senyor Albert Collins. Manyacs, se'ns acaba la bateria, anem plegant veles, que la festa continua. I per fer-ho anem amb un altre King, el senyor Freddie King, amb el seu My Credit Didn't Go Through.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut jaquetes d'entretemps. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada sí que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la casa.